Música, només música, a Music Clash.

especial. Eu só quero seu amor, meu lindo.

0: La bona música a Music Calaix.
1: Okay, so, los apas.
2: Bajando

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.
1: Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 6:15 de la tarda a 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
2: No hi ha distància és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:15 del migdia al 96.3 de la FM.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: La Rosalia.

no tengo nom. Porque voldria estar ni. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Sonar del dòlar dintre la ment. Fucking money, man.

0: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet.
1: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
2: Moments d'òpera, un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
0: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: trying to be. I'm trying to be nice, nice.
1: Jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

0: se t'estima. I això de sotar pet no és sotar collita de res. Segueixo pensant en tu, em segueixes fent mal, em segueixen afectant. Jo encara estic dur penjant per tu, loco. Joder.
1: Music Calaix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat a una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Abrada i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya i els 163 des que es recullen, volíem dir, dades oficials. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys, volíem dir, d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la institució de les lletres catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronats i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al 7è dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent de l'escola pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros al mes al 2029, tal com ja es va pactar al maig. També han ampliat el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com a assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries afecten a hores d'ara la circulació. A l'A2, a l'altura d'Esparreguera, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha carrils tallats a la C32 a Cornellà de Llobregat, en sentit nord, i també a l'AP7 al Papiol, en direcció Girona. A més, a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i, finalment, a la C25 a Santa Maria d'Oló, la retirada d'un vehicle també provoca retencions en direcció Girona. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del pla Alfa, volíem dir, en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals.
0: Notícies en xarxa.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El POU. Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:15 del migdia, al 96.3 de la FM.
1: El POU.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La plataforma Salvem Alcalderia ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures sota el lema Conservem els horts de Can Filosa per reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural de Mollet del Vallès davant el projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. La plataforma rebutja aquesta definició de l'espai i assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa. Guifré Bonvilà, membre de la plataforma Salvem Alcalderí, ha comentat que el que volen és que regularitzin els terrenys i s'estableixi una llista de gent amb dret a ús. Bonvilà ha afirmat que defensen que es preservi l'espai i s'organitzi adequadament.
1: Segurament s'hauria d'actuar per organitzar allò una mica, regularitzar-ho i que hi hagi doncs, una llista doncs, de gent amb dret d'ús i que això es gestioni doncs, des de l'Ajuntament, no? Vull dir que aquesta és la nostra reivindicació una mica, que es preservi i que s'organitzi millor.
0: Segons els opositors al projecte, la construcció de l'aparcament comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la substitució de més de 40 arbres consolidats per una superfície pavimentada d'uns 2.100 metres quadrats amb només 4 escocells i 14 arbres ornamentals de nova plantació. Els impulsors de la campanya destaquen el valor ambiental dels horts que consideren un refugi per la biodiversitat urbana. I també us informem que Mollet del Vallès deixa de formar part de la llista de municipis declarats com a zona de mercat residencial tensionat, segons la nova revisió aprovada pel govern de la Generalitat. La ciutat és un dels municipis que abandona aquesta consideració.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adon quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picó, no et gratis. Si grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió, diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratar la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picó i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar avui.
3: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada, el 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
2: L'ajornament de la reunió per debatre el finançament autonòmic ha estat a petició del PP, que consideren que només s'ha negociat entre el Ministeri d'Hisenda i Esquerra. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I Protecció Civil manté activat el pla enfocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar avui els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat en una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Andrade i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya. I els Mossos també han denunciat penalment un jove de 19 anys per un presumpte delicte d'amenaces després d'enviar missatges intimidatoris a l'alcalde de Platja d'Aro, el Maurici Jiménez, a través d'una xarxa social. Les amenaces estaven relacionades amb els canvis en la normativa del mercat setmanal municipal i la investigació continua oberta per identificar possibles altres implicats. I pel que fa a la mobilitat, una variant a la C32 a Cornellà de Llobregat en sentit nord deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, també a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i la via està restringida als vehicles de més de 7,5 tones entre Berga i Capolat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar la mitja hora a l'R11 a causa d'un robatori de cable entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Cavalls i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 712, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Aquell 13 de juliol, poc abans de migdia, arribaren al peu de la muntanya. Varen escalar una estona fins a la plataforma que els va semblar adequada per plantar-hi la tenda. A partir d'aquell punt, en Croz i en Tacual del Fill varen anar a fer un reconeixement de la ruta. Cap a les 3 varen tornar entusiasmats. Havien escalat força estona sense trobar cap mena de dificultat. Imagino que va experimentar Whimper aquella nit. Fins a 8 vegades en 5 anys havia intentat escalar el Matterhorn i les 8 vegades havia estat derrotat. Ara, per fi, semblava que tot estava alineat pel triomf i, a més, per una ruta en la qual ningú havia apostat abans. Però, en el fons, sentia un discret temor en què el grup d'en Carrel, que feia 3 dies que havia sortit de Breil, se'ls avancés. Al matí, el temps era perfecte. Seguint una ruta que sobresortia per la cara esquerra de l'aresta, varen pujar ràpidament. Llavors se n'adonaren quanta raó tenia en Whimper. Aquella cara est de la muntanya, que tothom considerava impossible d'escalar, en realitat no tenia més de 40 graus d'inclinació i, per demés, formava una enorme escala natural. Durant uns 1.000 metres, cap obstacle va impedir el seu avanç. I cap a les 10 es trobaven a 4.267 metres, a poc més de 200 metres del cim. Prop del cim, unes escletxes verticals els obligaren a sortir a la cara nord, on l'escalada es va fer més difícil. I el precipici era més de 1.000 metres d'alçada. Un cop salvat aquell pas, uns 50 metres més amunt arribaren un tombant força complicat. I un cop allà s'esveien tots els dubtes. Tan sols quedaven 60 metres de fàcil camí per l'aresta de neu. El Matterhorn havia estat escalat i havia resultat molt menys difícil del que tothom havia cregut fins aleshores. Esperonats pel temor que els italians se'ls haguessin avançat, en Whimper i en Croz es varen deslligar i varen córrer cap al cim. No hi havia trepitjades damunt la neu i llavors, mirant cap a la vessant italiana, varen veure el grup d'en Carrel a uns 365 metres més avall. Tot i que els varen cridar, els italians es varen donar la volta. Més tard, en Whimper declararia que li hagués agradat que en Carrel hagués estat al cim amb ells. Doncs de tots els que havien intentat l'escalada, ell era qui més es mereixia d'haver arribat primer al cim. Varen estar dalt del cim més d'una hora gaudint del moment i de l'immens panorama que s'estenia als seus peus. Però una hora més tard, el seu triomf s'havia de convertir en tragèdia. Van començar el descens. En Croz anava al davant, seguit per en Haddow. Tot seguit anaven en Hudson, en Douglas, el vell Peter i en Whimper. El jove Peter anava al darrere. En arribar a la zona difícil, tots es varen moure a la vegada i en Croz havia d'aturar-se sovint per ajudar en Haddow, tot indicant-li on tenia les preses per anar baixant. Acabava de prosseguir el descens quan en Haddow va relliscar, caient damunt d'en Croz i arrencant-lo de la paret. En Hudson i en Douglas també varen ser arrossegats per la corda que es va trencar entre en Douglas i el vell Peter. Els quatre homes varen anar relliscant per les roques i un a un varen anar desapareixent pel precipici de 1.200 metres de la cara nord. Els tres supervivents varen trigar en reaccionar i a en Whimper li va costar, Déu i ajuda, convèncer el Stockwalder per continuar baixant i a cada pas tenien por de caure. Però finalment arribaren a una petita lleixa que els va permetre passar una nit que ja podeu imaginar. Les notícies de la tragèdia varen arribar a Anglaterra i tots els diaris publicaren editorials que no feien més que exaltar l'opinió de la gent, que tal vegada enviaven ceses cartes als directors denunciant la bogeria de l'escalada. El clan popular va arribar a tal punt que la mateixa reina Victòria va preguntar al Lord Chamberlain si no es podia fer res per tal de prohibir un muntanyisme. 3 dies després de la conquesta del Matterhorn per part d'en Whimper, en Carrel va assolir el cim per la banda italiana. El cert és que, tot i tenir motius sobrats per estar emprenyats entre ells, tots dos van arribar a fer-se molt bons amics. I fins i tot, uns anys després, en Whimper se'n va endur en Carrel a una expedició als Andes. Fins aquí la conquesta del Matterhorn corria l'any 1865. Però entre el 1840 i el 1880, a casa nostra, apareixia un moviment de caire cultural i patriòtic que es va anomenar la Renaixença i que va tenir un fort ressò en el desenvolupament del muntanyisme a casa nostra. En el proper capítol parlarem de tot això.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Per aquesta setmana no hi ha activitats programades, però us recomano que us adreceu a la pàgina web del club per tal d'informar-vos del concurs de fotografia digital de muntanya, que se celebrarà els mesos d'octubre i novembre. Us recordo també que, si voleu fer sortides de muntanya aquests mesos d'estiu i no teniu carnet de federat, us adreceu al club, que us facilitarà una llicència temporal per cada dia d'activitat. Així mateix us vull recordar que durant el temps comprès entre el 3 d'agost i el 3 de setembre, el club romandrà tancat per vacances.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè, segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Fundació Sanitària Mollet preveu posar la primera pedra del futur Institut de Salut Mental Territorial abans que acabi aquest any. L'equipament es convertirà en un dels projectes estratègics de la institució per reforçar l'atenció a la salut mental al territori i donar resposta a l'augment de la demanda assistencial dels darrers anys. Així ho ha anunciat Jaume Duran, president de la Fundació.
1: Això veurà la llum properament, els propers mesos. Abans d'acabar l'any posarem ja la primera pedra d'aquest nou Institut de Salut Mental i Benestar Emocional. I ara pren llum, definitivament. El tenim molt embastat. S'està treballant en el projecte executiu per poder, això, en no més de 20 mesos, tenir un institut obert i útil a la ciutadania, que ha d'ofertar serveis més actualitzats, propers, ampliats i amb més qualitat.
0: Actualment la Fundació treballa en la redacció del projecte executiu, una fase clau que ha de definir les característiques arquitectòniques i funcionants del nou centre. Segons fonts de l'entitat, aquesta etapa permetrà concretar els espais assistencials, els serveis que s'oferiran i l'organització dels recursos professionals que hi treballaran. I també us informem que Mollet estrena dues noves estructures de joc. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha finalitzat les obres d'instal·lació de dues noves grans estructures de joc, una al parc de Can Molà i l'altra a la plaça de Miquel Mauthausen, amb l'objectiu de millorar la qualitat d'aquests parcs infantils de la ciutat. Aquesta actuació ha permès substituir els elements de joc que s'havien retirat en haver arribat al final de la seva vida útil, alhora que ha incrementat la jugabilitat dels dos espais. Les noves estructures s'han dissenyat per a infants de més de 6 anys, un col·lectiu en què s'ha detectat la necessitat de reforçar l'oferta lúdica als espais públics. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest 2026 amb 24 víctimes identificades i 32 detinguts. La policia alerta de l'augment de l'explotació sexual en pisos, la consolidació també de xarxes d'explotació laboral en supermercats i plantacions de marihuana i també l'ús creixent de les xarxes socials per captar més víctimes. Per facilitar la detecció i la col·laboració ciutadana, han habilitat un nou correu electrònic i també un codi QR de contacte directe amb investigadors especialitzats. Ho explica Lluís Moreno, que és sotsinspector de la Divisió d'Investigació Criminal.
2: Aquest correu electrònic i aquest codi QR. I crec que és molt important també que se sàpiga que la informació que rebi per aquest correu estarà gestionada directament per investigadors especialitzats. O sigui, el filtre serà directe per persones que coneixen la matèria, que poden detectar fàcilment si és una situació de tràfic d'éssers humans, si és una situació d'explotació, i això ens garanteix una actuació policial molt més ràpida i molt més àgil.
1: Les investigacions han constatat que el tràfic d'éssers humans continua adoptant noves formes d'explotació per tal de dificultar la detecció policial. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat aquest matí a Salt el feminicidi d'una veïna de Barcelona que es va produir ahir a la nit. Menor ha volgut expressar el seu sentit condol i escalf també a l'entorn de la víctima per violència masclista i també als veïns i veïnes de la localitat. A banda, en aquest cas, són 4 els feminicidis d'enguany, corresponents a 4 dones assassinades per violència masclista. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal en previsió que dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis, mentre mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, també el Procicat està en alerta per previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar els 40 o fins i tot els 41 graus a Ponent i al Prepirineu. I els veïns del tercer edifici afectat per l'esvoranc de les obres de l'L9 del metro de Barcelona situat al carrer Rubinstein 6 podran tornar a casa a partir d'avui. El retorn dels desallotjants s'està fent de manera progressiva i el govern preveu que entre aquesta setmana i la vinent ja s'hagin pogut tornar als seus habitatges els residents del 60% dels pisos evacuats. I pel que fa a la cultura, el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat ja el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodril.
3: No pasa... Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
0: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Coca i soc. Los apas.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Mollet del Vallès deixa de formar part de la llista de municipis declarats com a zona de mercat residencial tensionat. A partir d'ara deixaran d'aplicar-se les limitacions específiques previstes per la llei estatal pel dret a l'habitatge en matèria de lloguer. I també us informem que Salvem el Calderí suposa l'aparcament previst a Can Filosa i demana protegir els horts. La plataforma assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa, mantinguda des de fa dècades pels veïns i veïnes del barri. I també parlarem del fet que la Fundació Sanitària Mollet preveu posar la primera pedra del futur Institut de Salut Mental Territorial abans que acabi aquest any. Actualment, la Fundació treballa en la redacció del projecte executiu. I per acabar, Mollet estrena dues noves estructures de joc. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha finalitzat les obres d'instal·lació de dues noves grans estructures de joc al Parc de Can Molà i a la plaça de Miquel Mathausa. L'objectiu és millorar la qualitat d'aquests parcs infantils de la ciutat. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El Club del Country. Bring the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms, i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
2: Allà on bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, un tot, i uns cavallets molt més còmodes.
3: La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
1: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la víbria d'Igualada o el roquet d'Avinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, quan va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
3: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec. O en aquest cas també doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar doncs, amb la idea aquesta de començar un taller. No? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver el de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè... creiem que era bo doncs, treballar i preservar doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí.

0: no sé on acabarem el dia de demà. De moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar doncs, més tot el que havíem estudiat i ho vam aplicar doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i, vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
1: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
0: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent coses de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això, anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet, que es belluga. Llavors, vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i, bueno,
2: al final... Boca orella, no?
0: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. I ja moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
1: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
0: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, què més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
1: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Coll de Jou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
0: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien. Però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més que la química, més la química que la biologia, perdó, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no, que vull dir, en aquest cas no estan, doncs, tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs, per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs, amb lo del tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses, doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs, vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allí és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
1: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
0: Un dels criteris que tenen els restauradors, que és el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de la originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarel·la, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarel·la, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
1: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
0: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent, la feina més explosiva. La feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen en una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, l'artístic amb lo científic. Intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines, que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals també, modernes.
1: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
0: Com a cos també tenim en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors doncs, de fora, també vaig tenir un mestre doncs, tallista que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno. I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
2: Així que de moment no ho heu fet.
0: Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no? D'aquesta essència del gremi antic, no? De dir, doncs, realment ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant-te com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans que es morís, que no ho expliqui, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
1: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
0: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un canti per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI. Però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o urbanistes? Qui els hi donarà feina amb aquesta pobra gent? Nosaltres és molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assembla molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre, perquè han de plegar les botigues de sempre. És molt important, això. I no ho diem per naltros. La nostra feina, et dic, pot evolucionar, pot canviar, vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures, o sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar. Que això sempre ho hem dit, ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
1: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i com tan sovint també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adon quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picor, no et gratis. Si grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió, diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratar la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picor i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sió, benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 29 de juliol de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet del Vallès deixa de formar part de la llista de municipis declarats com a zona de mercat residencial tensionat. A partir d'ara deixaran d'aplicar-se les limitacions específiques previstes per la llei estatal pel dret a l'habitatge en matèria de lloguer. Salvem el Calderí suposa l'aparcament previst a Can Filosa i demana protegir els horts. La plataforma assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa, mantinguda des de fa dècades pels veïns i veïnes del barri. La Fundació Sanitària Mollet preveu posar la primera pedra al futur Institut de Salut Mental Territorial abans que acabi aquest any. Actualment, la Fundació treballa en la redacció del projecte executiu. I Mollet estrena dues noves estructures de joc. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha finalitzat les obres d'instal·lació de dues noves grans estructures de joc al Parc de Can Molar i a la plaça de Miquel Mauthausen. L'objectiu és millorar la qualitat d'aquests parcs infantils de la ciutat. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Jaume Montsant, al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Mollet del Vallès deixa de formar part de la llista de municipis declarats com a zona de mercat residencial tensionat, segons la nova revisió aprovada pel govern de la Generalitat. La ciutat és un dels municipis que abandona aquesta consideració juntament amb Lleida, Reus, Granollers i també Figueres. Malgrat que el nombre de municipis inclosos en aquesta categoria augmenta, la població que viu en zones tensionades es redueix, passant de 7,3 milions d'habitants a prop de 7 milions. Això es deu al fet que els municipis que surten de la declaració concentren una població més elevada que els que s'incorporen. La sortida de Mollet del Vallès de la declaració de zona tensionada comporta, en principi, que deixin d'aplicar-se les limitacions específiques previstes per la llei estatal pel dret a l'habitatge en matèria de lloguer, un cop la mesura sigui aprovada definitivament i aquesta entri en vigor. Fins ara, els propietaris que formalitzaven un nou contracte de lloguer no podien fixar una renda superior a la de l'últim contracte vigent dels 5 anys anteriors amb les actualitzacions permeses per la normativa. A més, els grans tenidors estaven obligats a ajustar el preu a l'índex de referència estatal del lloguer. Quan Mollet deixi de ser zona tensionada, aquestes restriccions deixaran de ser obligatòries per als nous contractes. Això significa que els propietaris recuperaran una major capacitat per fixar el preu inicial dels lloguers d'acord amb les condicions del mercat, sempre dins del marc legal general. Cal tenir en compte, però, que els contractes signats mentre el municipi era en zona tensionada continuaran regint-se per les condicions pactades fins al seu venciment. El canvi afecta principalment els nous contractes que se subscriguin un cop la modificació sigui efectiva. La Generalitat ha prorrogat durant un any la primera declaració de zones tensionades i, paral·lelament, n'ha aprovat una de nova. Abans que els canvis siguin efectius, les declaracions s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S'obrirà un període d'al·legacions i, posteriorment, la proposta definitiva s'haurà de remetre al Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana perquè la validi. Només després d'aquest tràmit administratiu, la sortida de Mollet del Vallès de la llista de la zona de mercat residencial tensionat entrarà oficialment en vigor.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La plataforma Salvem el Calderí ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures sota el lema Conservem els horts de Can Filosa per reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural de Mollet del Vallès davant del projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. L'Ajuntament de Mollet fa unes setmanes va anunciar la creació d'un aparcament amb capacitat per a una setantena de vehicles en uns terrenys situats davant de la comissaria de la policia municipal a la zona de Can Filosa. Segons el consistori, l'objectiu és incrementar l'oferta d'estacionament en aquest sector de la ciutat. La plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai i assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa, mantinguda des de fa dècades pels veïns i veïnes del barri. Recorden que diferents generacions hi han dedicat temps i esforç per cultivar aliments de proximitat i fomentar l'autoabastiment en productes saludables. Guifré Bonvilà, membre de la plataforma Salvem el Calderí, ha comentat que el que volen és que regularitzin els terrenys i s'estableixi una llista de gent amb dret a ús.
2: Segurament s'hauria d'actuar per organitzar-ho una mica, regularitzar-ho i que hi hagi doncs, una llista doncs, de gent amb dret d'ús i que això es gestioni doncs, des de l'Ajuntament. No? Vull dir que seria, aquesta és la nostra reivindicació una mica, que es preservi i que s'organitzi millor.
0: Des de Salvem el Calderí han afegit que aquesta fórmula permetria conservar l'activitat agrícola, protegir la biodiversitat i evitar un increment de l'efecte illa de calor. Segons els opositors al projecte, la construcció de l'aparcament comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la substitució de més de 40 arbres consolidats per una superfície pavimentada d'uns 2.100 metres quadrats amb només 4 escocells i 14 arbres ornamentals de nova plantació. Els impulsors de la campanya destaquen el valor ambiental dels horts, que consideren un refugi per la biodiversitat urbana. Afirmen que en aquest espai conviuen arbres fruiters, plantes aromàtiques i vegetació de prat que serveixen d'hàbitat a nombroses espècies d'insectes, petits rèptils, eriçons i ocells tan migradors com sedentaris. Guifré Bonvilà ha lamentat que Mollet és una ciutat on cada vegada hi ha menys espais verds i aquesta zona de Can Filosa, afirma, té una alta qualitat ambiental.
2: Considerem que això a Mollet cada cop hi ha menys zones naturals o zones, espais verds que no siguin simplement jardins urbans. No? Això és un espai que té una qualitat ambiental més alta perquè ha crescut d'una manera una mica més naturalitzada. No? Hi ha arbres, hi ha marges, amb esbarzer, amb herba de prat, a part de les zones cultivades. No? Llavors, clar, tot això atreu doncs, tota una sèrie de bestiar, d'animals.
0: Bonvilà també ha defensat que els horts contribueixen a reforçar la sobirania alimentària del municipi, ja que permeten produir aliments de proximitat i mantenir viu un espai de cultiu que podria ajudar en properes crisis econòmiques derivades de l'augment del preu del petroli.
2: Hi ha la part que és doncs, la de, no, la de sobirania alimentària, de ser conscients que, no, que les ciutats de l'àrea metropolitana, tan densament poblades, tan densament urbanitzades, ens queda poquíssim, no? Ens queda poquíssims espais així i que tot l'aliment que consumim prové de fora i normalment ve de molt lluny, no? Llavors nosaltres considerem que una ciutat en aquests temps que corren i cap a on ens dirigim, no? Anem a una època de més escassetat energètica on quan el petroli comenci a ser cada cop més car i més escàs, veurem d'on haurà de venir els aliments. No? Llavors, si tota la terra fèrtil que tenim a la vora l'hem asfaltat o l'hem pavimentat, serà un problema en el futur.
0: La plataforma considera que aquesta zona de Can Filosa només és la punta de l'iceberg del nou pla d'ordenació urbanística municipal, que afirmen pretén erradicar cada un dels petits racons exponents del Mollet antic que encara resten. Així ho ha manifestat Guifré Bonvilà.
2: Hem vist que, bueno, que Mollet al llarg de les dècades és un poble d'origen molt agrícola, tot i que també té unes zones doncs, industrialitzades també des de molt antic, vull dir, però clar, aquestes coses, no? Aquests elements així més singulars, no? Doncs d'antigues masies, zones una miqueta irregulars a nivell de traçat, jardins com, bueno, zones així una mica doncs com menys menys regularitzades, una miqueta més caòtiques, una mica més com de poble antic, tot això ha sigut destruït, no?, de manera sistemàtica. De fet, queden molt poques de les antigues masies. Vull dir que el patrimoni cultural i arquitectònic s'ha preservat molt poc en aquesta ciutat.
0: Salvem Alcalderia ha afirmat que la necessitat de noves places d'aparcament no justifica la pèrdua d'un espai verd en un context marcat per l'emergència climàtica i l'augment de les temperatures a les ciutats. També destaquen que Can Filosa es troba en un dels barris amb menor densitat de població de Mollet del Vallès.

0: I ara parlem de sanitat, perquè la Fundació Sanitària Mollet preveu posar la primera pedra del futur Institut de Salut Mental Territorial abans que acabi aquest any. L'equipament es convertirà en un dels projectes estratègics de la institució per reforçar l'atenció a la salut mental al territori i donar resposta a l'augment de la demanda assistencial dels darrers anys. Així ho ha anunciat Jaume Duran, president de la Fundació.
1: Això veurà la llum properament, els propers mesos, abans d'acabar l'any. Posarem ja la primera pedra d'aquest nou Institut de Salut Mental i Benestar Emocional. I ara pren llum, definitivament. El tenim molt embastat. S'està treballant en el projecte executiu per poder, això, en no més de 20 mesos, tenir un institut obert i útil a la ciutadania, que ha d'ofertar, bueno, uns serveis més actualitzats, propers, ampliats i amb més qualitat.
0: Actualment, la Fundació treballa en la redacció del projecte executiu, una fase clau que ha de definir les característiques arquitectòniques i funcionals del nou centre. Segons fonts de l'entitat, aquesta etapa permetrà concretar els espais assistencials, els serveis que s'oferiran i l'organització dels recursos professionals que hi treballaran. La previsió de la Fundació és que l'Institut pugui entrar en funcionament durant l'any 2028. Si es compleixen els terminis previstos, les obres començarien després de la col·locació de la primera pedra i s'allargarien durant els pròxims anys amb l'objectiu de disposar d'un equipament plenament operatiu dins del calendari establert. Des de la Fundació Sanitària Mollet es considera que aquest projecte representa una aposta de futur per la salut pública i per la qualitat assistencial de la comarca.

I Mollet estrena dues noves estructures de joc. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha finalitzat les obres d'instal·lació de dues noves grans estructures de joc al Parc de Can Molà i a la plaça de Miquel Mauthausen, amb l'objectiu de millorar la qualitat d'aquests parcs infantils de la ciutat. Aquesta actuació ha permès substituir els elements de joc que s'havien retirat en haver arribat al final de la seva vida útil, alhora que ha incrementat la jugabilitat dels dos espais. Les noves estructures s'han dissenyat per a infants de més de 6 anys, un col·lectiu en què s'havia detectat la necessitat de reforçar l'oferta lúdica als espais públics. La intervenció forma part del desplegament del Pla Mollet Juga, impulsat per l'Ajuntament amb la participació de l'Institut d'Infància i l'Adolescència de Barcelona. El pla estableix les línies estratègiques per millorar la manera com els infants utilitzen i gaudeixen de l'espai públic a la ciutat. Aquest programa té com a objectiu garantir espais de joc més diversos, inclusius i estimulants, entenent que unes bones condicions de joc i d'estada contribueixen de manera decisiva al desenvolupament físic i cognitiu dels infants. La inversió destinada a aquesta actuació ha estat de 165.000 euros.

L'Institut Municipal d'Educació de Mollet del Vallès ha aprovat la convocatòria d'ajuts per a la matriculació d'infants de 2 anys, D2, a les llars d'infants privades del municipi durant el curs 2026-2027. La iniciativa està adreçada a famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica que, tot i haver sol·licitat places a les escoles bressol municipals dins del termini establert, no han obtingut plaça i es troben en llista d'espera. L'objectiu d'aquesta convocatòria és facilitar l'accés a l'escolarització dels infants D2 i garantir la igualtat d'oportunitats per a les famílies amb més dificultats econòmiques. Per poder optar als ajuts, els infants han d'estar empadronats a Mollet del Vallès, tenir residència legal al país, estar matriculats en una llar d'infants privada del municipi en el tram D2 i complir els requisits econòmics establerts a les bases reguladores. També és imprescindible haver presentat la preinscripció a una escola bressol municipal dins del termini i no haver obtingut la plaça. Els ajuts són compatibles amb altres subvencions destinades al mateix concepte, sempre que el conjunt de les aportacions no superi el cost real de les mensualitats d'escolarització. La convocatòria disposa d'un pressupost màxim de 20.000 euros amb càrrec al pressupost de l'exercici 2026. Les sol·licituds s'hauran de presentar preferentment a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès fins al dia 6 d'agost.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima, en el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus, i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu, que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogó immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus, i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Luis Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui la farmàcia La Fargue, situada al carrer Can Flaquer, número 19. I abans de marxar, repassem els continguts en forma de titulars. Mollet del Vallès deixa de formar part de la llista de municipis declarats com a zona de mercat residencial tensionat. Salvem el Calderí s'oposa a l'aparcament previst a Can Filosa i demana protegir els horts. La Fundació Sanitària Mollet preveu la primera pedra del futur Institut de Salut Mental Territorial abans que acabi aquest any. I l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha finalitzat les obres d'instal·lació de dues noves grans estructures de joc al Parc de Can Molà i a la plaça de Miquel Mauthausen. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: encén, Iris?
1: Sí, sí, inspectora, la sento.
0: Ens havia espantat. Està tot bé? Tot bé, Iris?
1: Sí, perdona, ja no sé què li he dit i què no. Fins ara sé que hi va haver una festa al Pla de l'Alba i que potser la Mònica hi va anar a muntar el Ferri 08.
0: Sí, fins aquí hem arribat nosaltres, també. Hem investigat l'usuari del compte i, a priori, sembla un noi normal.
1: Han anat a casa seva?
0: Sí, però en Ferran Duran no és a casa. I parlant amb la mare ens ha dit que l'estiu passat va treballar en un càmping i que encara hi va fer algunes hores extra.
1: Quin càmping?
0: Aquí és on es posa interessant. És el mateix càmping on treballava l'home que hem trobat mort per sobredosi. Es veu que és el germà del propietari.
1: No perdeu més temps, aneu al càmping. La Mònica ha de ser allà retinguda, tot quadra.
0: No podem treure conclusions precipitades. Potser en Ferran també ha estat segrestat juntament amb la Mònica.
2: Precipitades? Són idiotes o què els passa? Quant temps més perdran abans de rescatar la meva filla?
0: Iris, amb qui ets? Senyor Esteve, és vostè?
2: Inspectora, jo també he fet els deures. I sap què? He vist que en Ferran freqüentava fòrums d'incels. Sap què són? Grups que busquen venjança contra les dones. Encara pensa que no és greu el cas?
0: No hem dit mai que no fos greu. El que no tenim eren pistes.
2: Collons, què més necessita per començar a buscar la meva filla? Si no la troben viva, mataré a l'Iris i el seu fill.
0: Iris, on sou? Digue'ns on sou.
1: En un soterrani a 31 minuts i 37 segons de casa de la desapareguda, a prop d'un elefant de llum.
0: Iris, vinc ara mateix a buscar-vos.
1: Matar-nos no et tornarà la teva filla, ho saps, oi?
2: No, no me la tornaràs. Però estant viva, tampoc ho faràs. Has fracassat, assumeixo.
1: Però tenim la pista del càmping, segur que és allà.
2: No, no, Iris, no. S'ha acabat. Adéu, Iris.

0: És allà! Què fa que no arriba l'ajuda mèdica? Iris, que em sents? Som aquí, aguanta.
1: I noto el pols, és molt suau.
0: Que s'afanyin, collons!
1: I vosaltres dos, inspeccioneu el pis de dalt.
2: El meu fill.
0: Iris?
2: El meu fill.
0: Xt, calleu, que ens està intentant dir alguna cosa.
2: El meu fill. El meu fill.
0: Sí, sí, ho sabem. Tu no pateixis, Iris, el trobarem. Destrosseu-ho tot i no marxeu fins a trobar-lo.

0: ara l'aixecaré, miris, agafis a mi.
1: No se m'enduguin a l'hospital. Primer han de trobar el meu fill. Sisplau.
2: M'encoro en això. Penso que si deixo d'existir, ell quedarà sol, enmig d'aquesta foscor que ens devora. No puc. No vull. El món em vol rendida, però no ho accepto. Sóc una mare que s'afanya a sobreviure, perquè l'amor encara pesa més que la por.
3: N'estàs segura, Iris?
1: Seguríssim.
3: D'acord, li deixo una emissora, la mantindré informada per aquí.
4: Agent Ruiz, quedis amb ella i els sanitaris. Protegeix-la com si fos un ministre. La resta, marxem cagant llets. Aquí, Charlie Alfa, necessito tots els dispositius disponibles al càmping La Clau Verda. Busquem una noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Repeteixo, noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Podria estar lligada en algun bungalow.
1: M'ajuden a encendre la ràdio.
0: I tant.
5: La perdem, necessitem una transfusió ja.

48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Molt bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arboners al Baix Penedès, així com dels veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 24 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu, una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
3: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins 4 sobre 6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana. Facilitarà que hi hagi aquest ambient més tèrbol, també més humit.
1: Pel que fa a les temperatures, tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda, una altra vegada, arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima, en el cas del Pla de Lleida. Gran part del país de 32 a 37 graus i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogor immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus, i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat, entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa, i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa?
1: Estarem pendents, estigueu pendents. És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any, Maite Polo.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
6: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
1: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
5: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
1: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extres no remunerades a la setmana.
5: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
1: I presentat el nou equip de govern a l'Ajuntament de Girona.
5: Guanyem i Esquerra redueixen a 3 les tinences d'alcaldia i creen les regidories de Ciutat Universitària i Centres Cívics. La nova organització del govern gironí entrarà en vigor dilluns, encara que no s'aprovi el cartipàs.
1: Cultura Modest Cuixart a Terra Sant Feliu de Guíxols.
5: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure a l'espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres Garcia.
1: Esports, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió.
7: Continuant amb la seva preparació, l'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra contra el Burnley a partir de 9:15. El Girona se les veurà amb el Castelló a 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa a Sant Oleguer a partir de 9:15 del vespre.
1: El control de sol, nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La portada d'aquest dimecres, malauradament, l'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Mas Llorenç, mobilitza ja 24 mitjans entre aeris i terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament de Mas Llorenç i també de Mas Arboners, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meroño, bon dia.
8: Molt bon dia. Doncs així és, el foc ha començat a les 12:12 del migdia i fa uns 35 minuts que han ordenat aquest confinament dels nuclis de Mas Llorenç, Mas Arboners i les organitzacions d'en Fonda, Talló, la Pineda de Santa Cristina, de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coi de la Rubiola. Pel que ens acaben de comentar ara mateix, són 30 dotacions, 7 d'elles dotacions aèries, afecta unes 30 hectàrees i estan llançant focus secundaris. Pel que expliquen, també estan afectades les carreteres TB2041, TB2042 i la C51Z, entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei urbà de bus de la Bisbal del Penedès, també ha quedat anul·lat aquesta tarda en diversos punts. I pel que han explicat, que llançaven focus secundaris a uns 100 metres, aquestes 30 hectàrees sembla que va en direcció a una zona de vinyes que podria actuar com a eix de contenció i que el CAP hauria coronat. També recomanacions per a aquest confinament, que es refugiïn a l'interior, tanqueu portes i finestres i que es tapi qualsevol forat per on pugui entrar aire. Estarem molt pendents a veure com va evolucionar aquest foc i després en una estona tornarem a entrar.
1: Doncs així ho farem. Gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Per tant, ja són 30 els mitjans aeris. I pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Àvila. La seva extinció evoluciona bé. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut per fer un nou balanç aquest matí i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
10: I que nuestra principal prioridad es salvar vidas, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
9: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
10: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
9: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
1: Tot plegat quan Catalunya i bona part d'Espanya, com dèiem, viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
11: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
3: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi aquest ambient més tèrbol, també més humit.
11: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
3: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
11: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
1: I amb les altes temperatures de l'estiu hi ha col·lectius més susceptibles a patir problemes de salut. De fet, a les urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol atenen a pacients que ingressen naixen amb complicacions derivades de les seves malalties agreujades per la calor. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
12: Des de fa uns anys, l'hospital rep un volum més elevat de persones que hi acudeixen per problemes relacionats amb les altes temperatures. Els casos més habituals són de persones grans que es debiliten per la calor, gent que ha patit un cop de calor o pacients amb descompensacions per les seves malalties. Els avenços de la medicina fan que cada vegada hi hagi més població major de 70 anys, que és, precisament, un dels col·lectius més vulnerables. La cap de secció d'urgències, Neus Robert, ens ho explica.
13: Poblacions molt vulnerables, com són aquells majors de 75 anys o pacients amb malalties cròniques, cada cop en tenim més a la població, per sort, però aleshores també es descompensen més habitualment i són els pacients que recorren més als serveis d'urgències en èpoques dels pics de temperatura.
12: Per evitar anar a urgències en mesura del possible, des de l'hospital recomanen seguir els consells del Departament de Salut. Destaca evitar sortir al carrer durant les hores en què les temperatures són més altes, mantenir una bona hidratació i fer l'activitat a tarda, que és quan hi ha menys sol. Això sí, des de l'Hospital Germans Trias i Pujol remarquen que en cas de necessitat s'acudeixi a urgències.
1: 5 minuts arriben a un quart de 3 i Barcelona obrirà a partir d'aquest dissabte un espai de dia perquè les persones sense llar es refugiïn de la calor.
5: A l'equipament, que està ubicat al passatge 2 de maig, hi podran accedir lliurement les persones que ho necessitin i trobaran un espai amb taules i aire condicionat. Allà els oferiran begudes o refrigeris com ara gelats i també una peça de fruita o barretes energètiques. El refugi de dia complementa la xarxa que hi ha per a persones sense llar.
1: I encara a la ciutat de Barcelona, els treballadors d'atenció al visitant de la Sagrada Família estan de vaga aquest dimecres per denunciar, diuen, condicions laborals i climatològiques extremes.
5: Diuen que han d'estar-se drets en jornades de fins a 11 hores sense poder seure i que molts treballadors acaben periòdicament al dispensari mèdic del centre de treball per cops de calor, marejos i deshidratació.
2: Notícies en xarxa.
1: Titular tràgic de la jornada, una dona ha estat assassinada a la ciutat de Barcelona en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
5: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella al domicili, segons fonts policials. Va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. 153 dones han estat assassinades per la parella o exparella des de l'any 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar han quedat orfes la darrera dècada.
1: Doncs la consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a Salt al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
14: Menor ha volgut expressar el seu més sentit condol i escalf a l'entorn de la dona assassinada i ha reiterat el compromís de la Generalitat amb la lluita per erradicar el que ha descrit com una vulneració dels drets humans, fent una crida també al compromís col·lectiu per aconseguir aquesta fita.
15: Missatge a tota la ciutadania, en especial a les dones, per dir-les que no estan soles, que tenen tot un conjunt de recursos a la seva disposició, des del telèfon 900-900-120, que és un telèfon 24 hores, 365 dies de l'any, un telèfon que no deixa rastre.
14: Tot plegat en plena presentació dels punts liles i itineraris que aquest estiu s'han desplegat per diferents punts de Catalunya. La consellera ha visitat aquest matí el que s'ha ubicat al Mercat Setmanal de Salt, una eina de sensibilització, informació, però també de detecció i d'atenció a víctimes de violència masclista. De moment ha arribat ja a 9 municipis i ha atès a unes 570 persones.
1: I encara parlant dels Mossos, han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans l'últim any, on han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones.
5: Coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans, els investigadors han alertat de l'augment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, augmentant-ne la clandestinitat i també de la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i en plantacions de marihuana. Ho explica el sotinspector Luis Moreno.
16: Un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que anem hi ha la mateixa persona, i segurament amb la mateixa roba, però no són capaços de pensar que aquesta persona està fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa.
5: Per fer-hi front, el cos ha anunciat la posada en marxa de dos nous canals de contacte directe amb la ciutadania. Es tracta del correu electrònic stopexplotació@mossos.cat i d'un codi QR que deriva a un formulari. Seran completament anònims i serviran per promoure la col·laboració ciutadana en la detecció de possibles víctimes i situacions d'explotació.
1: Un minut i un quart de tres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
5: Sí, des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el Partit Popular ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
17: L'ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
5: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i del govern català. I, a més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries format per Coalició Canària i el PP. Aquest canvi de parer de Canàries havia esquerdat la unitat del bloc del no a la proposta.
1: I us ho diem en titulars, Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de mes, que si es remuneren, la xifra arriba gairebé al 1 milió d'hores extrasemanals.
5: Tot plegat, segons el sindicat Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
1: Més detalls, Marta Almau, bon dia.
18: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
19: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
18: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
20: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
21: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
18: Pel que fa a les dades de l'Estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Passen 2 minuts d'un quart de tres, guanyem Girona i Esquerra presenten la proposta del nou cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat de Girona FM Pau Villafañe.
22: La nova estructura planteja 3 tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxalelles quan fins ara n'hi havia 6, però alhora es creen 2 noves regidories com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou cartipàs.
23: El que hem fet és que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys en repartir-les i reorganitzar amb aquestes 4 àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer és acabar la feina feta.
22: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
1: I polèmica a l'Ajuntament de Ripoll perquè la filla de l'alcaldessa, Sílvia Urriol, s'ha guanyat una plaça de policia local. L'alcaldessa nega haver intervingut en cap moment al procés de selecció dels agents del cos. Com a alcaldessa, però, va designar el tribunal que havia de puntuar els aspirants. Urriol s'ha defensat al ple que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a la plaça. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
24: Junts ha demanat a l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Urriols, que traspassi la regidoria de seguretat a un altre regidor de l'equip de govern per evitar possibles conflictes d'interessos després que la seva filla hagi guanyat una plaça per via d'urgència al cos de la policia local. Urriols ha defensat que no ha participat en el procés de selecció i que no té contacte directe amb els agents, sinó amb el cap del cos policial. Escoltem a Ferran Raigón, portaveu de Junts, i Sílvia Urriols, alcaldessa de Ripoll.
25: No hi ha hagut cap alcalde, alcaldessa en l'Ajuntament d'aquesta
0: vila, que hi hagi hagut doncs, cap fill que hagi treballat en aquesta casa, i vostè que se'n vanta tant, resulta doncs, que caiem en aquesta, no sé si dir-ne, casualitat.
4: De la mateixa manera que jo no puc beneficiar-la en res servint-me del càrrec públic que ocupo, tampoc tinc dret a perjudicar-la com a vilatant que és de Ripoll i com a persona perfectament vàlida i òptima per ocupar un lloc a la policia local de Ripoll.
24: Junts assegura que l'alcaldessa sí que ha pres part en una part del procés de selecció.
0: El dia 29 de juny, quan vostè ja feia 6 dies que coneixia qui s'havia presentat en aquest procés de selecció, va ser vostè mateixa, en tant que regidora de Seguretat, qui va nomenar els tres membres del jurat.
24: Oriols ha defensat que no ha estat una designació dit, sinó que la seva filla ha passat un procés de selecció en el qual va quedar primera.
1: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar d'altres notícies destacades. I parlem de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Es deixa notejar en el sector turístic a les Terres de l'Ebre amb allotjaments i activitats completes des de fa mesos, tant a la Terra Alta com al Delta de l'Ebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
6: L'eclipsi solar del 12 d'agost tindrà un gran impacte turístic al conjunt de les Terres de l'Ebre. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, on han penjat el cartell de complet des de fa mesos. És el cas dels apartaments La Fàbrica d'Horta de Sant Joan. Òscar Godes n'és el propietari.
7: Ho tenim tot el ple. O sigui, normalment són unes dates que sempre s'omplin la gos aquí, però ara per l'eclipse ja fa de principis d'any que ja està tot ple.
6: La presidenta de l'Associació de Turisme de la Terra Alta, Pilar Miró, assegura que la comarca és una zona privilegiada per a l'observació de l'eclipse, amb molt d'interès pel turisme estranger. Escoltem Miró.
8: Molt turisme estranger ara per aquest 12 d'agost ens vindrà molt turisme estranger perquè clar, estem en aquesta zona no, privilegiada que baixa de dalt de que és la zona d'Astúries.
6: El sector assegura que l'eclipsi solar permetrà donar a conèixer al món el conjunt de les Terres de l'Ebre i els seus grans atractius.
1: I l'Agència Catalana del Consum continua a Tarragona amb les inspeccions de la venda física i en línia d'ulleres per a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
25: La campanya encara continua i fins ara no s'han imposat sancions als fabricants i venedors, però sí que es fan retirar del mercat les ulleres fraudulentes. La delegada de l'Agència Catalana de Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin.
26: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades. No ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació.
25: Pel que fa a les vendes per internet, també es comprova que tota la informació obligatòria sigui visible per al consumidor abans de formalitzar la compra.
1: 8 minuts, arribem a 2:15. Moment per la cultura. I per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'Espai Thyssen del Monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present, a la visió de la Costa Brava Joan Parareda.
27: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
28: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
27: Reivindicant l'esperit pedagògic de l'Espai Carmen Thyssen, han treballat amb artistes de present i en clau femenina, també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos, que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta.
29: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual, potser més que mai.
30: Per moltes coses que ens passin, que no cali mai, som
1: el... I arribarem als esports, amb música, escolteu els detalls, també Ginestau, la Ludwig Bank, són alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les Festes del Turó d'Olot.
30: Que ens passin, que no cali mai, que no cali mai.
5: Se celebraran del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d'actuacions.
1: I Detallen si la Ludwig Bank. Arribem als esports, que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia.
3: Bon dia. Dia de proves pels equips catalans de primera i segona divisió. L'Espanyol s'enfrontarà al Barney a partir de 3:15 del vespre en el partit amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós. Ho farà davant el Castelló a partir de 6:45 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 6:45. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre a la nova Creu Alta. Pau Vituri, Ràdio Sabadell.
9: L'estadi Creualtenc, per tant, acollirà 3 compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels 3 amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castellón i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip del tècnic Ferran Costa.
10: Van ser 3 anys de la meva vida on m'ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè jugo al Sabadell.
9: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 6:45 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
3: Pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat, acaba d'arribar Rafinha, després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Un dels que encara trigarà a tornar són els campions del món, entre ells Joan García, que avui ha assegurat que l'objectiu d'aquesta temporada no és un altre que guanyar la Champions.
11: Creo que un punto medio, ¿no? Creo que obsesionarse tampoco es bueno, porque al final cuando no salen, pues creo que el efecto negativo puede ser muy grande, pero creo que sí que tiene que haber esa ilusión, esa exigencia, esas ganas de hacerlo bien y de conseguirlo, porque creo que estamos capacitados y confiamos mucho en que podemos hacerlo.
3: I qui ha jugat un amistós aquest matí ha estat el Sant Andreu, que ha perdut davant el Mallorca B per 1-0.
1: Doncs gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 2010. Informàtica en núvol.
6: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
3: Marta Graner.
7: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges. Principalment, l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la Xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Molt bon dia, són 2:45.
9: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
8: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arbonès al Baix Penedès, així com de veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 30 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. Una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
10: Ja tenim avisos actius, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
8: Perquè per les temperatures tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques, previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima. En el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tempestat d'enxafogó immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus, i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat, entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa, i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
8: És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any, Maite Polo.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
13: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
8: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
12: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
8: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extra no remunerades a la setmana.
12: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans, segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
8: Cultura, Modest Cuixart, a terra Sant Feliu de Guíxols.
12: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure a l'Espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres Garcia.
8: Esport, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
14: Continuaran la seva preparació. L'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra davant el Burnley a partir de 8:45. El Girona se les veurà amb el Castelló a 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:15 del vespre.
8: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 3:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: És la nostra portada d'aquest dimecres. L'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Mas Llorenç, i que ja mobilitza 30 mitjans aeris, mínim, entre aeris i terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament tant de Mas Llorenç com també de Mas Arbonès, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meronyo, bon dia.
15: Bon dia, doncs. Han pujat les dotacions, ara mateix són 34 terrestres, 7 dotacions aèries, les que estan intentant controlar aquest nou incendi que ha afectat les comarques del Cap d'en Tarragona en aquesta plena quarta onada de calor. El foc s'ha declarat al terme municipal de Mas Llorenç poc després de les 12 del migdia, segons han informat els bombers de la Generalitat a través de la xarxa social X. Les flames, segons han explicat el cos d'emergències, afecten vegetació forestal, llançant focus secundaris a 100 metres. Ara per ara, com bé comentaves, estan confinades diverses urbanitzacions. Entre elles està Mas Llorenç, està també el que seria Mas Arbornès, està la Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina, de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. La mesura també afecta les carreteres TV 24, 2041, 2042,

0: per l'arribada de la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
2: I que nuestra principal prioridad es salvar vidas, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
1: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
2: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
1: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
0: I tot plegat, com dèiem, com Catalunya i bona part d'Espanya viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar novament els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
4: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana. Facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
3: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques, molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
4: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
3: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
0: Titular tràgic de la jornada, 6 minuts i 3 quarts de 3, una dona ha estat assassinada a Barcelona Ciutat en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
5: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella. Segons fonts policials, va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i són 153 les dones assassinades per la parella o l'exparella des del 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar, a més, han quedat orfes la darrera dècada.
0: La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a Salt, al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya.
6: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, us ho dèiem en titulars, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
5: Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
7: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
5: El nou model ja tenia garantit de l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern.

0: Espanyola i Catalunya. I, a més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP.
1: I el grup de Junts al Congrés demana explicacions al govern espanyol pels problemes amb les proves PISA a Catalunya.
0: Ho fa l'endemà que el Ministeri d'Educació expliqués que va advertir ja fa més d'un any a la Conselleria del RAM que l'OCDE havia detectat una taxa d'exempció d'alumnes superior a la permesa en les proves. De la seva banda, el Sindicat de Professors de Secundària ha qualificat l'episodi d'irresponsabilitat i negligència i reclama depurar responsabilitats.
1: I el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, socialista, creu que l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, aprovat ahir pel govern espanyol, és un xantatge a l'independentisme que danya la credibilitat en la lluita contra la corrupció.
0: En una entrevista a la SER, el dirigent ha criticat que el govern espanyol hagi decidit aplicar la mesura d'amagat i ha assegurat que va en contra d'un dels compromisos històrics del PSOE contra la corrupció.
1: 3 minuts i 3 quarts de 3. Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de més que sí que es remuneren, la xifra arriba gairebé al milió d'hores extra setmanals.
0: Tot plegat, segons Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
1: Més detalls, Marc Dalmau, bon dia.
2: Bon dia. Des del 2019 s'ha detectat un increment del 45% de les hores extra, un fet que no afecta igual a tothom. Les dones fan ara un 183% més d'hores extraordinàries. En canvi, hi ha un augment molt més suau en homes, del 31%. Així, dones, joves i el sector serveis són els que més hores extra fan. Saida Elilu, que és la secretària de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
3: És un frau laboral i, per tant, la Caixa de la Seguretat Social deixa de tenir ingressos molt importants, també es vulnera els drets dels treballadors i treballadores, és un problema de salut laboral i és una dificultat també per conciliar la vida personal i laboral i també és una oportunitat perduda per crear ocupació. L'informe calcula que el volum actual de les hores extras equivaldria a prop de 26.000 llocs de treball a jornada completa.
2: I una altra dada, si ho quantifiquem en diners, el sector empresarial deixa de pagar 11,6 milions d'euros setmanals en concepte de sous i cotitzacions. A l'any, això són més de 600 milions d'euros que es deixen de percebre.
1: I més coses, Barcelona es posiciona com a punta de llança internacional davant el repte global de l'habitatge amb una cimera entre tots els sectors per debatre el fenomen i passar a l'acció. Serà amb un congrés dins la Smart City a principis de novembre. Aglutinarà més de 27.000 professionals d'un miler de ciutats de tots els continents.
0: Es dirà House Barcelona, es farà del 3 al 5 de novembre i obrirà debat sobre tots els aspectes de la crisi mundial de l'habitatge, des de possibles canvis de normatives fins a vies de finançament. L'impuls a l'Ajuntament barceloní hi aplegarà governants, constructors i promotors i també el tercer sector social, l'acadèmia i entitats. El director del Congrés i de la Smart City Expo World Congress és Hugo Valentí.
4: El nostre objectiu no és organitzar un congrés més, i és que Barcelona porta molts anys demostrant que és capaç de liderar els grans debats urbans internacionals, i és per això que vam fer l'Smart City Expo al Congrés. Ho fem reunint governs, empreses i organismes de tot el món. Però ara volem fer un pas més. Volem que Barcelona sigui també la capital mundial del debat sobre l'habitatge, i no només del debat, sinó també de les solucions.
0: El més rellevant per al director de House Barcelona serà una reunió internacional d'alcaldes i alcaldesses perquè vol que marxin del Congrés havent conegut noves experiències i havent fet nous socis per afrontar el problema de l'habitatge.
1: Doncs encara a Barcelona, els veïns d'un tercer bloc afectats per l'esvoranc de la línia 9 podran tornar a casa a partir d'aquest dimecres, segons que han indicat fonts del Departament de Territori.
0: Es tracta de l'edifici situat al número 6 del carrer Rubinstein. Els primers desallotjats que van poder tornar a casa ho van fer el 20 de juliol. L'incident va tenir lloc el 7 d'aquest mes i corresponien als números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles. Doncs bé, en total es van desallotjar 8 edificis i va haver uns 300 veïns afectats i el retorn s'està fent de forma gradual. El govern preveu que els veïns i veïnes del 60% dels habitatges evacuats hauran tornat a casa entre aquesta setmana i la vinent.
1: Punt 3 quarts de 3 de la tarda, els productors pesquers de Palamós col·laboren amb una escola del País Basc per fomentar la formació de joves que es vulguin incorporar al sector i combatre així la manca de relleu generacional. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
5: Els pescadors de Palamós s'han coordinat amb l'escola Blas de Lezo de Pasaia, al País Basc, que forma futurs patrons amb un sistema dual. Gràcies a això, un dels seus alumnes està fent pràctiques a la Nova Meda, una embarcació de la flota palamosina d'arrossegament. El noi té una ajuda econòmica, de manera que la seva incorporació no suposa un cost extra per l'armador del vaixell. L'objectiu que es proposa des de Palamós és desenvolupar la formació dual des de Catalunya mateix. Cristina Manyes és la gerent de la confraria de pescadors local.
6: Ens agradaria molt que això es pogués fer des de Catalunya, o sigui, des de l'escola nàutico-pesquera poguéssim fer formacions duals i d'aquesta manera doncs, l'organització de productors pesquers estaria obertament a poder-hi participar i creiem que és la fórmula per poder motivar els joves a que vinguin al sector pesquer i que vegin doncs, lo bonic que és aquesta professió.
5: Amb la formació dual, els alumnes combinen les classes amb pràctiques reals a bord gràcies a convenis entre l'escola i les barques. Un cop acabat el cicle, l'alumne ha sumat 8 mesos de pràctiques que li permeten tramitar més ràpidament la targeta professional.
1: I per tant, encara del sector primari, la paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per a temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
7: Aquesta decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment Lleida ofereix un centenar de places al pavelló número 3 de la Fira i uns 130 més repartits entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. Tanmateix, l'arribada massiva de treballadors per la campanya d'enguany a partir del 25 de juny s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé les 2.000, i un elevat nombre de persones dormint al ras a l'entorn dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la paeria rebaixa la xifra actualment fins a les 180. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins al dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
1: I el govern ha posat en marxa l'ampliació del rec de Vingalis a la Serra del Rovelló, un projecte que permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre la Torre de l'Espanyol, Flix i Vinebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
8: El projecte, aturat des del 2010, es va reemprendre arran de l'incendi de la Ribera d'Ebre del 2019 i permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre els termes de la Torre, Flix i Vinebre. El conseller d'Agricultura ha destacat la importància de recuperar i modernitzar els regadius per al sector agrari, per ser competitius, però també per afrontar els reptes del canvi climàtic. Escoltem Òscar Ordeig.
9: Tenir aigua és el ser o no ser, ja ho hem vist, el canvi climàtic ha arribat per quedar-se, també aquest clima extrem i evidentment serà molt difícil mantenir l'agricultura, la viabilitat. Nosaltres el que hem de fer els propers anys és garantir la sobirania alimentària com una prioritat a Europa i a Catalunya i donar totes les facilitats en inversions, infraestructures, simplificació administrativa, però també, evidentment, de suport del conjunt dels consumidors i dels catalans i les catalanes als nostres productors. I també vol dir inversió.
8: El pressupost d'execució de les obres ha estat d'1,1 milions d'euros i forma part de l'estratègia de regadius 2025-2040.
1: 11 minuts i arribem a les 3. Guanyem Girona i Esquerra han presentat aquest matí la proposta del nou cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat, és a dir, un any. Girona FM, Pau Villafañe.
10: La nova estructura planteja 3 tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Oxalelles quan fins ara n'hi havia 6, però alhora es creen 2 noves regidories com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou cartipàs.
11: El que hem fet és doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes 4 àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder doncs, executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer és acabar la feina feta.
10: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
1: I un treballador mort aquest dimecres al matí en un accident a la mina de potassa de l'empresa ICL Iberia de Cabanàs, a Súria.
0: Segons explica el sindicat Comissions Obreres, tot indica que l'accident s'ha produït per un despreniment en una de les galeries de la mina.
1: 10 minuts, arribem a les 3, moment per la cultura. I per començar, per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'Espai Thyssen del Monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present. Una oportunitat per veure com Cuixart encaixa la perfecció amb obres anteriors i posteriors a les seves. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
12: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
13: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
12: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'Espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina, també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos, que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta.
14: Un dissabte convençut que el món no em podia sorprendre.
1: Escolteu, la Ludwig Band, també Detallets o Ginestar seran alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les Festes del Tura d'Olot.
14: Trobar-me un noi barbut.
1: Es faran del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d'actuacions en total. Olot FM, Jan Bretxa.
15: L'Ajuntament d'Olot ha presentat aquest dimarts al vespre el cartell i un petit tast de la programació de les Festes del Tura 2026. Del 4 al 8 de setembre s'han programat un total de 122 actes. Detallets, Dani Nelo, Teràpia de Xoc, la Ludwig Band, la Rodona, Cerco, Dan Peralbo i Diversiones són alguns dels grups i artistes que passaran per la ciutat.
16: Que és que segueixin fent el centre de la ciutat, que la cultura popular segueixi sent el gegant, el cercaviles, xarangues, cobles, sardanes, segueixen sent alguns dels pilars fonamentals d'aquestes festes i veure a quantes ciutats del país podem veure concerts al centre d'una ciutat, barraques i la vida que es dona, quan la majoria de ciutats del país han fet les festes a les afores i han anat marxant. Per tant, aquesta essència acompanyada de la participació crec que les fa absolutament úniques.
15: Un altre protagonista de la tarda d'ahir va ser el cartell. D'enguany, l'element indiscutible de les festes era triat a través d'un concurs popular. L'obra guanyadora ha estat dissenyada per la il·lustradora Montse Solanilla. Més enllà de la música, la resta de la programació de les Festes d'Altura es donarà a conèixer les pròximes setmanes. Les mateixes entitats i associacions que s'encarreguen d'organitzar actes i iniciatives donaran a conèixer el conjunt de la programació que arribarà a les cases a mitjans d'agost amb un format nou.
1: Doncs ara sí, temps pels esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Dia de proves per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
17: Bon dia, Jordi. Continuant en la seva preparació, l'Espanyol s'enfrontarà, per exemple, al Burnley a partir de 8:45 de vespre en el quart amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós, ho farà davant el Castelló, a partir de 6:45 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:45. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
18: L'estadi Creualtenc, per tant, acollirà 3 compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior, l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels 3 amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castelló i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip del tècnic Ferran Costa.
19: Van ser 3 anys de la meva vida on m'ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè juga el Sabadell.
18: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 9:45 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
17: I pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat Rafinha després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Més amistosos, en aquest cas de la Primera Federació, el Sant Andreu ha perdut aquest matí en el partit que l'enfrontava el Mallorca B per 1-0. Nacho González és el tècnic quadribarrat.
20: Partidos de pretemporada que, bueno, con que llegas con cierto cansancio y bueno, tratar de ir acumulando minutos en la medida de lo posible y bueno, ir cogiendo tanto a nivel condicional como a nivel de técnico-táctico, pues a nivel condicional ir cogiendo esa base para lo que nos viene, y a nivel técnico-táctico, pues bueno, retomar un poco lo que hicimos el año pasado y a eso añadir un poquito la gente, las nuevas incorporaciones que se vayan adaptando un poco.
17: Un Sant Andreu que ja anunciava que el dilluns començaran les obres per remodelar o per substituir la gespa al Narcís Sala. I en bàsquet, Darius Magí és el nou fitxatge de l'Ilerna Lleida per aquest curs 26-27. El base americà arriba procedent del Burgan-Brenzès, d'on ha disputat 54 partits. Escoltem a Joaquim Prado, director de l'esportiu dels Lleidatans, on valorava positivament l'arribada d'aquest base nord-americà amb nacionalitat d'Armènia i que aquest curs ha disputat un partit en les finestres classificatòries per l'Eurobàsquet, anotant 35 punts, 4 rebots, 7 assistències i 29 de valoració.
1: Gràcies, Jordi. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda.
21: La xarxa de comunicació local. Perquè les cicatrius que lluïm ja són medalles.

0: La xarxa de comunicació.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
3: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
4: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
5: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

Escoltes flamenco, t'agrada viatjar. No faltes mai a ioga i estudies italià. Vas a la Filmoteca i puges a estendre el terrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que s'havia de celebrar avui. Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
2: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
1: El nou model ja tenia garantida l'aprovació del Consell, el Consell de Política Fiscal i Financera, perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i Catalunya. A més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP. I els bombers treballen en un incendi de vegetació forestal en una zona de difícil accés al pic de Salòria, al terme 2 de Civís, a l'Alt Urgell. Les flames es troben a més de 2.000 metres d'altitud i és impossible arribar-hi amb mitjans terrestres, per la qual cosa s'han mobilitzat 3 helicòpters dels bombers d'Andorra per traslladar-hi efectius i que puguin combatre les flames in situ. A més, hi ha 2 mitjans aèris combatent les flames i 7 dotacions terrestres mobilitzades a la zona. Tot això en un dia de molta activitat pel foc. A l'incendi forestal dels nuclis de Masllorenç i Massarbonès, entre el Baix Penedès i l'Alt Camp, els bombers informen que ha baixat la intensitat i que està pràcticament perimetrat, tot i que l'incendi es manté actiu. El treball dels més de 50 mitjans desplaçats, entre terrestres i aeris, s'ha centrat ara en ancorar el foc a una zona de vinyes i a controlar que no s'escapin els diversos focus secundaris que ha generat el flanc esquerre. Recordem que Protecció Civil manté prop de 500 persones confinades entre els municipis i urbanitzacions de la zona. La Guàrdia Civil de Tarragona ha desplegat un ampli operatiu contra una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de drogues aquest dimecres i en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès. Els agents han fet entrades i escorcolls autoritzats judicialment a Reus, Riudoms, el Catllar, Calafell i Vilaseca, al Camp de Tarragona, així com a Vilafranca del Penedès i Cubelles. La causa està declarada secreta per decisió judicial i, de moment, no han transcendit detalls sobre el nombre de detinguts ni sobre el material intervingut. Els diputats Francesc de Dalmases, de Junts, Marbeses, DRC, Andrés García Berrío, dels Comuns i Xavier Pellicer, de la CUP, han demanat aquest dimecres al govern que es posicioni sobre la proposta de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de multar el mitjà a la directa arran de les investigacions publicades sobre els policies nacionals infiltrats en moviments socials i independentistes. Berrío ha recalcat que es tracta d'uns fets que són d'extrema gravetat en una roda de premsa al Parlament. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
6: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La plataforma Salvem Alcalderia ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures sota el lema Conservem els horts de Can Filosa per reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural de Mollet del Vallès davant el projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. La plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai i assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa. Guifré Bombilà, membre de la plataforma Salvem Alcalderí, ha comentat que el que volen és que regularitzin els terrenys i s'estableixi una llista de gent amb dret a ús.
1: Segurament s'hauria d'actuar per organitzar-ho una mica, regularitzar-ho i que hi hagi doncs, una llista doncs, de gent amb dret d'ús i que això es gestioni doncs, des de l'Ajuntament. No? Vull dir que seria, aquesta és la nostra reivindicació una mica, que es preservi i que s'organitzi millor.
0: Segons els opositors, el projecte a la construcció de l'aparcament comportaria la desaparició d'una part important dels horts, la substitució de més de 40 arbres consolidats per una superfície pavimentada d'uns 2.100 metres quadrats amb només 4 escocells i 14 arbres ornamentals de nova plantació. I per altra banda, us informem que Mollet del Vallès deixa de formar part de la llista de municipis declarats com a zona de mercat residencial tensionat. Segons la nova revisió aprovada pel govern de la Generalitat. La ciutat és un dels municipis que abandona aquesta consideració juntament amb Lleida, Reus, Granollers i Figueres. Què implica aquest canvi? La sortida de Mollet del Vallès de la declaració de zona tensionada comporta, en principi, que deixin d'aplicar-se les limitacions específiques previstes per la llei estatal pel dret a l'habitatge en matèria de lloguer, un cop la mesura sigui aprovada definitivament i entri en vigor. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui farem el poeta Jordi Sarsanedas. És un poeta del segle XX que ja havíem tocat fa cosa d'un parell d'anys. Ja hem fet el seu llibre La Rambla de les Flors. I avui farem un altre llibre d'ell que es diu Cor meu, el món. Joc. Ara fora, si vols, fidel com un prodigi, l'amor que ens trenaria els gestos i els sospirs. Un beire fetiller d'exòtics elixirs, del passat recelós, fundia tot vestigi. Fórem dos purs amants de blanca i alta flama, quan el flux d'encanteri hagués rentat d'oblit els nostres cors, nafrats durant la llarga nit que sobre el nostre amor estén la seva rama. Fórem, si t'avalleix, en un alt mirador de jades afinats i fabulosos nacres i brises i perfums i les músiques sacres d'algun orgue sonant amb boires d'antigó. Tu fores, si et plagués, d'un blanc de tija tendra, i tindries els ulls estols de signes blaus. Signaria el reflex d'incendiades naus pels teus cabells trenats sota un lleu vel de cendra. Jo fora, què sé jo, et tindria les mans com sempre t'he volgut, a la màgica treva d'un temps suspès al clar migdia dels amants. Et miraria els ulls. Quan el plaer d'amor ja passés el desig de la ciutat de gemmes, miraríem l'estesa, i no fora, sinó una llum nova a la ciutat de sempre.

L'airet somiu em desperta i torna a despertar-me, el punt més dolç de l'ombra, amb el pic de fum d'un foc de jardiner. Tot el soroll del món, sermons i calaixeres, tot crema molt i molt lluny, enlloc potser, o mai. Rere la faramalla de les flames triomfa la tendresa de la cendra. Amanyago un rastre de tebió, m'hi endormisco en el somni. Trobaria potser, si el volia, si el buscava, un granet d'or dins el gresol. L'aire em desperta, somio, i torna a despertar-me. Però no hi ha gresol, només el pic de fum que m'ha quedat al somni.

cor meu al món. Voldria mirar, mirar més fort, lligar aquests arbres, aquells arbres que fugen al cel, les ones, més fort, lligar-me amb la llum i les pedres, l'enorme pedra de la llum. Res no em mira prou, però mira i no em veu. I què es desfibra, el món o jo, mirall? Llindar de comiat, potser somriure, despreniment, desistiment, la mà que diu adéu, que prem i amolla, la gràcia d'un dia clar, certa, punyent, però pàl·lida sense remei. Se'm queda enrere, a baix i enrere, cor meu al món. No puc vestir-te de mirades. Jo sóc això que miro i se m'escapa.

El poema següent porta per títol Almadrava. I per al qui no el recordi, us diré que l'Almadrava és un tancat amb compartiments interns fet amb xarxes que serveix per pescar tonyines o altres espècies migratòries. I després, més avall, ens sortirà la paraula reguitnant, que és un verb, el reguitnar, és un verb que refereix a claveguitzes, o sigui, cops de peu. Almadrava. Aquesta negació, la muralla profunda, no la veus i et fereix. Gernació tumultuosa, tot un poble armat de llum. La llum es trenca, vidre damunt la pell i els músculs debades poderosos. Tant de vida, de sobte, rebullint, llum cega, encabritada, reguitnant. Rebutja i torna a rebutjar la nit imperiosa que la ferra. Ni un crit, i tot és crit. I després és silenci, molt pur, molt dur, com abans fins i tot de qualsevol silenci. La sang tacava els dits del mar, el braç, la galta. La sang embruta la sal, tan blanca. I després, una mà renta l'altra. El mar s'ho perdona tot. La teva mort, la meva mort, un oblit llis, perfecte.

dibuix i desdibuix. No m'invento la boira. Ve de fora i em llisca, endins per la mirada. S'embarreja amb la sang. Ulls clucs. Tampoc no m'invento la muntanya. La muntanya és sencera. No ho desmenteix gens el tomb que fan les hores. Imperiosament, l'ombra calla dins el cor de la llum. Tota la llum batega el cor de l'ombra. Mentrestant, experiència de camí, el silenci llanega rostos amunt. Absència, desdibuix, per damunt del dibuix, enrunament, oblit, trama i ordit, memòria, dia de cada dia, haver perdut, haver tingut i dubtar-ne. Que fores si no tinguessis tot allò que has perdut? D'aquí estant, més endins, més amunt, em convoco, em recullo, tant com puc. I què puc?

Acceptació d'un consell. Calla i atura't. No diguis res. Escolta el silenci que fas amb la quietud dels músculs, l'alè suspès. No t'hi adormis, però. Forada el silenci de dins en fora. Aquí tens la torrentada, les fulles seques, el renill desbocat des d'un Nadal secret, la baralla de portes que se't tanquen els nassos, tanta esperança cull torta, buixada, el clavell a la llauna de cervesa, l'empenta sense heroi, sense braó ni cara, cada cop, a cada primavera, la ganyota, la por en tombar la cantonada, els anys i els tramvies de cap a cap del xiscle, tots els soldats trencats d'un sol cop de taló, les retòriques ventoses encastellades i el refilet, vocació d'enxaneta, el bruel lacerant de la impotència de generació en generació, la claror fins al cel, perquè t'hi reconeguis, home, alegoria del vent. Forada el silenci de fora endins, en l'agenollament d'una final humilitat. En el ressò trobaràs el sentit.

En el següent poema surt la paraula infrangible, és a dir, que no es pot trencar. La setena porta. Al fons dolorós de l'oblit, o dins la memòria infrangible, el feix opac de la nit i el combat antiquíssim, l'esglai del joc i el silenci de torres i cavalls, negre contra negre. La nit acull el glob de sang darrer del capità romput a la setena porta. Un galop invisible esborra ferides i abraçada. Tu, jo, aparta la cortina i després l'altra. Et sents més i més nu. Puny, ventre i espasa. Avances cap al mirall de la setena porta.

veles de cap vaixell. El sol no sempre el vegis dur, violenta icona d'ell mateix, cristall de foc, clavat al cim del temps inaccessible. Ara mateix, sense clàmide ni samarreta, pell lluent de brivall de platja, es capbussa en el vent, i el vent, aixelebrat, s'esbulla als ferros del balcó, negre i rovell, de qui sap qui el balcó. Meu, perquè el miro, la roba estesa al balcó, blanc ara daurat de la bugada, és vela si el sol l'empeny. Llençol, tovallola, calçotets, ara ja no. Cada peça un full de llum, netedat de sal i capitomba navegant un goig sense arrel de memòria. En l'estesa del blau es desboquen, modestament, que tot és joc, pètals de nacre, encenalls d'or turgent, bocins barrocs de retaula.

ara sentirem un fragment d'una peça que va compondre Ennio Morricone per la pel·lícula La Missió, però no aquella tan coneguda del començament, sinó una que porta per títol L'Oboè de Gabriel. El solista que toca l'oboè és Vicente Fernández Martínez.

Bé, doncs, continuem amb el poeta Jordi Sarsanedas i el llibre Cor meu al món. Ara llegirem un poema que hi surt la paraula clepsidra, que com la majoria recordareu eren els primers rellotges que funcionaven a base d'aigua. I més avall surt la paraula inconsútil, que vol dir fet d'una peça, sense costures. Recordant de lluny Paul Valéry. A contrallum, un pur perfil. I al darrere, la tarda, vaporosa de blaus i malva i verd tendríssim. I el dels mai i el roser, rugim de pètals, te'n recordes? Allargant, oferint, imprecisa mà d'esquelet a l'espectre la rosa. I el fontinyol, que plora, o la clepsidra. Un pur perfil que el gruix de plom subratlla i salva del blau encès, de la llengota de foc vermell que s'enfila i oneja, i febre de ca llepa la nit. Rere el recolliment i la presència pausada del càntic pla. I una menuda precisió, un pur perfil, ara encunyat en or de trinca. Se'n fa punyent mentre hi jugo amb els dits. Quina gràcia tan fràgil, inconsútil. I m'hi jugo, qui sap, llum o dolor, a cara i creu. En aquell moment, alçaves el cap i el decantaves a contrallum del vidre, nacre que es fon a trenc de dia.

coloms i tu. Ara, de sobte, un giravol. Un glob vibrant de dura primavera, em llança als ulls un vol oblicu de coloms. I tu vens amb el capell de pètals, papallonyesa, i l'alba que penetra inacabablement els teus cabells. Vens pels meus ulls avesats a mirar-te, i sóc feliç al marge del vent assolellat. Tu vens, i quina jovenesa esquinça la buidor. Al vell mig de la plaça et diré que t'estimo. Ja sé, ja sé, ja sé que no m'escau. Cansat, feixuc, manllevat d'antany, paraules i sentit. Res no redimirem, ni amb la tendresa de tot. I tant com he perdut, com se'ns ha fos, trencades cantonades. Però dóna'm la mà, decanta't. Tenim aquest silenci on tu camines, tu i jo. Aquesta soledat d'ocells immòbils, gloriosos, mentre la plaça gira volta.

el pont de la Tornel. Ell diu: tu no tens res. No t'aferris a l'ombra de l'ombra. Allò que repeteixes, repeteixes, repeteixes. Allò que saps i tens per teu. Al capdavall ho oblidaràs. Ho has oblidat. Darrere la raó que crema, la seva obstinació lluu el somriure que és la llum de la cel·la. De la cambra, dic. De qualsevol àmbit de respiració. L'enorme flor del somriure il·luminant l'estança des del llindar. Ho tinc ben clar. No m'hi haurà mai res que compti tant com la nit. Amb la balada del saxo a l'aixella del pont. Balada no ben bé, un degutim de notes, com si de mi només durés el goig i el dolor d'estar-me dret al costat d'aquella lleu punyent fantasma que escoltava la música planera. Vinguda d'on? Quina llei d'última realitat? No somni, ni oblit, ni memòria. És la nit amb la confidència del saxo sota l'arca del pont invisible. Com si jo, vençut i convençut, només fos aquí, vivent, segons que sembla, pel fantasma que estimo. Tendríssim. Tanta joventut, tanta fragilitat. Prop del Sena, negre i poderós, que raja des dels roures i els narcissos, encara meus, dels boscos, més perdut al palvulari dels anys. Tot era blat. M'invento un vell record, un espai somrient perquè hi puntegi el capciró dels dits de cada aurora. Carros altíssims de llum encastellada desen pausadament cançons i feines roses. L'ànim se m'hi avalteix sota carícies lentes de garbes i de trenes. Bé, doncs, fins aquí arriba el nostre programa d'avui, El combat dels poetes, dedicat a Jordi Sarsanedas i el llibre Cor meu al món. Que passeu molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els Mossos han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans l'últim any, on han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones. Els investigadors alerten de l'augment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, augmentant la clandestinitat i també de la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i plantacions de marihuana. Ho explica el sotinspector Luis Moreno.
2: Un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona, i segurament amb la mateixa roba, però no són capaços de pensar que aquesta persona està fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa.
1: Per fer-hi front, el COS ha anunciat la posada en marxa de dos nous canals de contacte directe amb la ciutadania. Es tracten del correu electrònic, d'un correu electrònic i d'un codi QR que deriva un formulari. Aquests seran completament anònims i serviran per promoure la col·laboració ciutadana en la detecció de possibles víctimes i situacions d'explotació. La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria el dijous passat, segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. El conseller s'ha desplaçat fins a la mina, on un treballador de 26 anys ha mort aquest dimecres. El conseller ha traslladat el condol a la família i companys, al mateix temps que ha volgut expressar un missatge de tolerància zero amb l'accident i l'accidentalitat laboral. Dalmau ha afirmat que l'accident s'hauria produït a una profunditat d'entre 750 i 900 metres, on s'estan recollint informació per determinar la causa de l'accident i determinar les mesures que s'hagin de prendre. El 48,8 de les empreses catalanes asseguren que s'ha vist afectades o preveuen veure's afectades pel conflicte a l'Orient Mitjà, segons una enquesta de l'IDESCAT i la Cambra de Comerç de Barcelona. La indústria és el sector més perjudicat, amb un 68,4% de negocis afectats, seguida del comerç amb un 56,1% i la resta de serveis amb un 48,4%. Entre els negocis que han patit conseqüències, més del 86% assegura que han augmentat els preus de les compres de matèries primeres o subministraments. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha confirmat aquest dimecres que Catalunya entra avui en la tercera onada de calor d'aquest estiu i que l'episodi s'allargarà tota una setmana, almenys fins dimecres vinent. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha dit que els avisos per calor tocaran sostre dijous i que divendres les temperatures baixaran una mica per l'entrada de pols subsahariana. A partir de diumenge la temperatura es tornarà a enfilar. Davant les previsions d'altes temperatures, Protecció Civil reitera la crida a la prudència i manté activat en alerta el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya per les altes temperatures que es preveuen fins mitjans de la setmana vinent. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí. Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
2: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit, les sis de Ravensbrück.
1: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: La França ocupada necessitava establir vies clandestines per passar informació i persones, les anomenades xarxes d'informació o d'evasió. Una d'aquestes vies que cal recuperar, perquè s'ha cremat, és la que connecta Barcelona amb Toulouse. I és aquí on jugaran un paper clau la Generosa Cortina i el germà Soldevila, perquè el fet que la família tingui un peu a cada banda de la frontera propicia que es pugui teixir la línia Sol. La vida de la Generosa Cortina està a punt de fer un gir inesperat i dramàtic.
2: Nom:
0: Generosa Cortina Roig.
2: Dia d'entrada al camp de concentració:
0: camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
2: Matrícula:
0: 65.475.

0: Capítol 3. Generosa cortina roig, la graciosa, la bondadosa.
1: Som al juliol de 1944 a França. En aquest moment ja s'havia produït el desembarcament de Normandia. L'alliberament de França és imminent, però encara falten 10 mesos per la rendició d'Alemanya. Els nazis, amb l'ajut dels col·laboracionistes francesos, incrementen les detencions dels opositors, especialment dels membres de la resistència. Com quan la fera està acorralada i reacciona amb més virulència.
2: La Gestapo concentra en un comboi més de 700 persones detingudes a Toulouse procedents de diversos camps d'internament, com el camp de Vernet d'Arieja o la presó de Sant Michel de Toulouse, on està empresonada la generosa Cortina, i també una altra de les sis de Ravensbrück, la Conxita Granger. Tal i com explica la Noemí Riudor, la historiadora especialitzada en la batalla dels Pirineus i les rutes de l'exili, que ens ajuda a explicar la vida de la generosa Cortina.
3: De fet, la Conxita Granger i la Generosa coincideixen i es coneixen. En tenim la certesa perquè la Conxita Granger la coneixia i se'n recordava d'amb ella.
1: El tren que porta la Generosa Cortina cap a l'infern i també la Conxita Granger és conegut com el tren fantasma. Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, explica per què se'l coneix així.
4: El fet de que conegui com a tren fantasma ve motivat una mica per la trajectòria que va tenir aquest tren, el viatge que va fer, les vicissituds que va tenir i la durada del trajecte, que no va ser la durada normal.
2: La sortida del tren fantasma en direcció a Dachau, el camp de concentració alemany situat a 13 quilòmetres de Múnich, està prevista pel 3 de juliol de 1944. Les 700 presoneres, la Generosa entre elles, són concentrades a l'estació de ferrocarril de Reinal, a Toulouse. No és una estació de ferrocarrils de passatgers, és una estació de mercaderies.
4: Aquests prop de 700 presoners van ser amuntegats en vagons de bestiar, perquè val a dir que els trasllats des de França a la deportació s'acostumen a fer unes condicions molt precàries, amb vagons de bestiar, tots amuntegats.
1: Com si fossin animals. El procés de deshumanització del qual en parlen historiadors i historiadores comença molt abans d'entrar al camp pròpiament. El trasllat en si és un infern.
4: Ens hem d'imaginar uns vagons totalment diàfans, sense cap seient, sense cap lloc per fer les necessitats, sense lloc amb netejar-se, i va ser realment dur. Gairebé no es podien moure, i efectivament hi va haver persones que van patir malalties, altres que no van acabar el trajecte.
2: La precarietat de les condicions en tots els convois que parteixen cap als camps de concentració a Alemanya és absoluta. Eren vagons de fusta amb una finestra de reixes i ja està. No hi havia res més. Ni aigua, ni menjar, ni cap mena d'higiene. Posaven tantes persones a dins de cada vagó que per a jaures havien de fer torns, cosa que les obligava a estar hores i hores de peu. Abans hem dit que eren vagons per traslladar bestiar, però és que ni tan sols els animals se'ls movia així. Molts testimonis recorden que van aconseguir sobreviure a aquesta situació tan cruel gràcies a la vitalitat d'alguna d'aquelles dones, perquè contagiaven les seves ganes de viure a la resta.
4: En aquest aspecte, doncs, alguns testimonis, com el de Conxita Granger, doncs, insisteixen molt, doncs, també, doncs, en el paper de la Generosa Cortina, que va tenir també, era una persona, doncs, molt extrovertida, que podia fer més amè aquest tràngol tan complicat que van haver de passar.
1: La Conxita Granger, deportada també lleidatana amb qui coincideix la Generosa i gran militant a l'hora d'explicar què és el que es va viure en la deportació, explica que la Generosa la coneixien amb el sobrenom de Graciós, un nom que significa amable i desinteressada en francès, perquè sempre patia per elles i les cuidava.
5: I ens vam conèixer a la presó aquí a Toulouse, quan d'on era abans del debarcament a Normandia, devia ser fi de maig 44, quan em van portar de la presó de Foix a la presó Sant Michel, que vaig conèixer Graciosa, que estava, va ser a la celda que li van posar el nom de Graciosa. Sempre estava cuidant l'una o l'altra, preocupant-se de l'una, i és per això que li vam donar aquest nom de Graciosa en francès. I totes les que l'hem conegut, totes parlem de Graciosa, no diem mai el seu nom, el seu verdader nom, Graciosa sempre.
2: El patiment al tren fantasma és especialment agut, perquè el trajecte s'allarga molt més del que hauria d'haver estat. França està en procés de ser alliberada dels nazis, que ocupen la meitat nord, i dels col·laboracionistes de la meitat sud. I els bombardejos dels aliats són constants.
4: En lloc d'agafar la via normal i més ràpida, que era cap a l'oest, però per evitar els bombardejos aliats, doncs van el camí va començar, diguem, cap a l'esquerra, en direcció a Bordeus, i Bordeus volia continuar pujant per la costa atlàntica fins a Alemanya. Hi havia una parada intermitja a París, des d'on anar a territori alemany. El recorregut, doncs, des de la sortida, el 3 de juliol, va convertir-se en una autèntica odissea. Els bombardejos aliats van ser constants.
1: El tren avança, s'atura, torna a arrencar. Una de les aturades forçoses del tren fantasma per reparar les vies malmeses pels bombardejos té lloc a Angulema, prop de la costa atlàntica francesa, en direcció oposada a Alemanya.
4: En l'indret especial de la deportació de catalans, doncs, perquè en el seu moment doncs, va haver una deportació massiva des d'aquesta localitat.
1: L'historiador Josep Calvet es refereix al comboi dels 927, el primer comboi de civils amb 927 refugiats espanyols, molts d'ells catalans, famílies senceres, que els nazis van portar a Mauthausen l'agost de 1940. La Montserrat Armengou, directora del Sense Ficció de TV3 i el periodista Ricard Belis, investiguen sobre aquest fet en el documental El comboi dels 927. Si aquest comboi va ser un dels primers a enviar persones presoneres cap a un camp de concentració nazi, un dels últims va ser el tren fantasma, que l'estiu de 1944 parteix cap a Alemanya amb la generosa Cortina i la Conxita Granger a bord.
4: Malgrat que hi van haver constants bombardejos terrestres, aeris, atacs, i va arribar al camp de concentració alemany de Dachau el 28 d'agost, 57 dies després de sortir de Tolosa de Llenguadoc, gairebé dos mesos després va arribar a la seva destinació primera destinació. Allí van desembarcar o van fer baixar del ferrocarril els homes que van quedar al camp de Dachau, i les dones doncs, van continuar encara el seu trajecte cap a Ravensbrück, on van anar, doncs, en aquest cas, les dues deportades lleidatanes, la generosa Cortina i la Conxita Granger.
1: Aquell tren que durant dos mesos va estar rodant per França sota la pluja de bombes fins a arribar a Ravensbrück fa parada al camp de concentració de Dachau, a Múnich. El 28 d'agost, a la generosa Cortina Roig, la matriculen a Dachau amb el número 93.882. De fet, són les úniques dones que entren a Dachau perquè era un camp per a homes, perquè la SS no sabien si les podien transferir a Ravensbrück. Tanmateix, dos dies després, el 30 d'agost, el tren parteix de nou i arriba a Ravensbrück a inicis del setembre de 1944.
3: Un braçalet amb el número 65.475, i el braçalet de Ravensbrück la generosa el va conservar tota la vida. Tenim una fotografia també d'aquest braçalet. Va conservar sempre.
2: Ravensbrück és el camp dissenyat específicament per a dones i infants, el més gran que hi hagi hagut mai a Europa. S'instal·la la indústria alemanya, com la Siemens, per utilitzar aquestes dones com a mà d'obra esclava, explotant-les fins a morir i després incinerant-les allà mateix. L'infern. Les necessitats de la indústria de guerra fan que a partir de 1944 el 70% de les dones siguin enviades a comandos exteriors que fabriquen i netegen peces de munició i pólvora. És el cas de les 6 de Ravensbrück i també de la generosa.
1: L'abril de 1945, un mes abans que Alemanya rendeixi incondicionalment, la generosa és transferida a Sachsenhausen, al comando d'Oranienburg a Berlín. Allí treballa 12 hores diàries, fent peces per als avions de caça alemanys, els Messerschmitt. L'extenuació és total i la gana implacable.
3: Aquest sistema concentracionari tan complex alemany, en el que acaben treballant doncs, en una fàbrica d'armament, en el que per aplacar-se la gana acaben menjant el que posaven dintre de les bombes, perquè trobaven que allò els hi calmava aquell neguit de gana, i en el que moltes d'elles intenten fer aquests, aquests petits sabotatges, no? Aquesta militància, no? Sabotejant alguns d'aquestes bombes perquè no arribessin mai, doncs, a esclatar en el moment que caiguessin.
2: De la gana extrema que van patir les deportades, també en va sentir a parlar l'Anna Cortina, la seva reneboda, a casa Moreu, la casa familiar de la Generosa.
6: I jo li deia a la meva mare, dic, i com és que jo que sé que havia patit tant i això, per què no m'ho expliquis? Deia, ui, això són coses de la guerra, i ho va patir molt perquè, clar, la van agafar i pensa que ella, pues, quan la van tancar en aquest camp de concentració, que jo no sabia ni el que volia dir, pues, inclús havien de menjar els vomitats d'uns als altres perquè no els hi donaven res. Vull dir que va patir molt, va patir molt.
1: Berlín està a punt de caure i la fàbrica on estan esclavitzades les dones del comando de la Generosa és bombardejada per les forces soviètiques. Durant el bombardeig moren el 80% del grup de dones. Les supervivents, durant els 3 dies que segueixen els bombardejos, són tancades en un soterrani infecte, sense llum ni aire i amb aigua regalimant per les parets. Únicament les deixen sortir 10 minuts cada dia. El patiment no acaba aquí. Són transferides a un altre comando, al camp de concentració de Sachsenhausen, on les obliguen a cavar trinxeres. Cada cop és més evident per als alemanys que la guerra està perduda. Els soviètics s'apropen per l'est, els americans, els anglesos i els francesos per l'oest. En un intent desesperat de no deixar testimonis als camps, els nazis obliguen a les persones deportades a caminar llargues distàncies amb fred, mal vestides, amb poc o gens de menjar i sense aigua ni descans. Les persones que no poden continuar el trajecte són afusellades pels SS. Són les anomenades marxes de la mort.
3: En el moment en què els alemanys s'ho veuen tan extremadament perdut, fan aquestes marxes de la mort, a les que van retirant tots aquests presoners que tenien en aquests camps i que si no avançaves et mataven. Et deixaven tirat allí al mig del camí.
2: Entre el 19 i el 21 d'abril de 1945, la Generosa Cortina i la Conxita Granger inicien les marxes de la mort. En aquesta situació tan extrema, torna a brillar la sororitat entre aquestes dones, que s'ajuden les unes a les altres perquè puguin sobreviure.
3: De fet, la Generosa va tenir sort de les seves companyes. La Generosa en aquell moment ja tenia una trentena d'anys llargs. No era una noia jove. La Conxita Granger sí. Sort amb elles que la van ajudar. Que l'una i l'altra, una al costat de l'altra, no? Aquestes que eren més grans, les van poder ajudar a continuar caminant perquè no quedessin enrere.
1: La Generosa està molt feble. Té poc més de 30 anys i, no obstant això, és una de les presoneres més velles. Però com que és la graciós, l'amable i bondadosa, amb l'ajut de dues companyes espanyoles que li fan de crossa, sobreviu a aquesta llarga travessa de la mort. A casa dels renebots de la Generosa, la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina també se'n parlava.
7: Sí, la mama sé que havia dit, diu, la meva tia l'estimaien molt, perquè els ajudava molt. I com tu abans m'has dit, diu, és que era una de les més grans i feia com de mama. I llavors, doncs, ja li van canviar inclús el nom. No li diuen Generosa allí, li diuen Graciesa o així, no li diuen, perquè se l'estimaien molt, molt se l'estimaien i la van ajudar molt, molt. Perquè ella també els havia ajudat en el seu moment, havia fet com de mama.
8: L'explicació que la pobra mare ens feia quan va sortir al camp de concentració era un sac d'ossos, sí, pesava 35 sí. o 36 quilos. La van tindre que ajudar les companyes, sí. perquè si no, ves mort. No s'aguantava dreta.
7: No s'aguantava.
8: No podia estar morta.
7: Sí.
2: Però la graciosa, la bondadosa, sobreviu. Com diu l'Areus Català, sobreviure al camp d'extermini és, per si sol, un acte de resistència.
3: Després de tota aquesta marxa de la mort, la Generosa és alliberada per les tropes russes el 3 de maig de l'any 45.
2: I és repatriada a Tolosa, a França. Des de que va ser detinguda per la Gestapo fa gairebé un any, no ha sabut res del seu marit, el Jaume Soldevila, ni del seu fill, l'André, ni ells, d'ella.
3: La Generosa aconsegueix tornar, no sap què es trobarà o què no es trobarà. El seu marit gairebé està comptant de que segurament no retorna mai més la seva dona, però finalment ella pot tornar. Torna a Toulouse, el seu marit hi és, està bé, i el seu fill també.
2: La generosa es retroba amb la seva família, però el pas per l'infern l'han deixat terriblement afeblida. La seva reneboda, l'Anna Cortina, recorda que abans de poder retrobar-se amb el seu fill, va haver de passar uns dies recuperant una mica d'energia.
6: Això sí, amb el fill va tindre que recuperar una mica de forces perquè ella, suposo que, a part de que volia veure el fill, podia més el seu decaïment que les forces per veure el fill.
2: El seu sistema digestiu queda molt tocat a causa d'haver ingerit pólvora amb la desesperació d'aplacar l'intens neguit de la fam extrema.
3: De resultes d'aquest ingerir aquest material que hi havia dintre de les bombes, la generosa va tenir problemes estomacals durant tota la vida. O sigui, la generosa no va tornar a ser mai més la mateixa, a banda de per l'experiència, per la ingesta de tot aquest material, no?
1: La generosa continua la seva vida a Toulouse amb el seu marit al capdavant del bar-restaurant que tenen a la ciutat. El 1947, els Estats Units concedeixen a la generosa Cortina i al seu marit, el Jaume Sol de Vila, la Medal of Freedom per la seva participació a la resistència. I el 1962, ella, però no el seu marit, és condecorada amb la Croix de Chevalier de la Legió d'Honor del govern francès. La generosa Cortina és a França un soldat sense uniforme. Això vol dir que un militar es quadrava davant d'ella.
3: Mort l'any 87, i el seu home, el Jaume, la sobreviu fins l'any 98. I ella mor de malaltia.
2: La generosa mor l'any 1987 sense que el govern espanyol ni la Generalitat hagin fet cap acte de reconeixement a la seva implicació a la resistència francesa. El germà Sol de Vila tampoc en reben cap. Aquí s'imposa el silenci durant moltes dècades. El silenci dels vençuts.
3: Semblava que la Guerra Mundial aquí no havia passat res, o tot just havia tocat, però no, resulta que tenim un Pirineu ple de gent que es juga la vida passant gent. D'aquí que dic que hem perdut la Guerra Civil, però és que també la Segona Guerra Mundial també s'ha perdut, perquè aquí també es va combatre aquesta Segona Guerra Mundial. D'una altra manera, sí, però es va combatre.
2: Cal esperar 3 dècades perquè la generosa rebi un acte de reconeixement a Catalunya. El 3 de març de 2020 se celebra l'homenatge a Son, al Pallars. L'Anna Cortina, reneboda de la generosa i hereva de Casa Moreu, també hi va ser present.
6: I va estar molt bé, la pena que, clar, tampoc potser els més elegants ja no hi eren. Sí que hi va poder estar encara la meva tieta, que era neboda directa d'ella, que anava amb cadira de rodes, però va voler vindre, tot i això que vivia a Lleida, i estava ja tocadeta, però va dir sí, embolicada amb una manta, perquè era va ser el març del 20. Clar, ella sí que tenia vivències més directes, perquè era una neboda directa. Però va estar molt emotiu. Va pujar la consellera Capella, l'Ester Capella, i va estar molt bé. Llavors van posar una placa allí a casa meva. Vull dir que si algun dia pugeu i aneu direcció a les Planes, la veureu a fora, que està allí la placa.
1: L'exconsellera de Justícia, l'Ester Capella i Farrer, va presidir l'homenatge de la generosa Cortina a Son.
9: La millor manera de reparar i humanitzar és tornar a parlar d'elles amb el seu nom, que és a través de la difusió de la vida de cada una d'elles.
1: El germà Sol de Vila, que van tenir una línia amb el seu cognom, la línia Sol, i com tants d'altres passadors, encara no han rebut cap reconeixement.
3: No arribem a temps per a donar resposta a tota aquesta gent que ho van patir, però si més no hem d'arribar a temps perquè de tot això n'hem de continuar parlant, perquè aquesta sigui l'última guerra. Si deixem de parlar-ne, no serà l'última guerra, serà la penúltima. I això no ho hem de tolerar.
2: La història no es pot repetir. Cal mantenir-la viva. Cal explicar-la a les generacions que venen. Cal que sàpiguen què va passar a les persones com la generosa Cortina Roig, que jugant-se la pell va salvar la vida de moltes altres. No ens en podem oblidar.
3: Quan detenen a la generosa, el Jaume està convoyant un grup de 7 aviadors britànics, canadencs, i els havia portat fins al Pallars. Dins de la capsa de la Legió d'Honor de la Generosa es conservava un petit paper doblegat 3, 4, 5 vegades, i era la llista dels noms d'aquests aviadors amb les seves adreces. Era l'últim que van fer. Van aconseguir segurament recontactar més tard, un cop acabada la guerra. I ella va conservar allí dins de la seva medalla aquesta llista. I aquesta llista, que portava el nom i cognom de cadascun d'aquests aviadors amb les seves adreces, va servir perquè nosaltres poguéssim contactar amb algun d'ells, i un d'ells, l'Arnold Peterson, ens va enviar la fotografia de l'avió amb tota la tripulació davant, que és la portada del llibre de la Batalla del Pirineu.
2: Són els salvats. Gràcies a l'heroïcitat de la línia Sol, gestionada per quatre membres d'una mateixa família, els tres germans Soldevila i la generosa Cortina Roig.
10: Nom:
11: Generosa Cortina Roig.
10: Data:
11: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort, a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
10: Situació:
11: alliberada.

0: Cardona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la col·laboració especial de Noemí Riudor García, historiadora i coautora de la Batalla del Pirineu, xarxes d'informació i d'evasió aliades al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell i Andorra durant la Segona Guerra Mundial, i de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, la consellera Esther Capella, Montse Josep Maria Xuclà Cortina i Anna Cortina, renebots de la generosa Cortina, i Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb Ràdio Estafrancs, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmeson i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
1: I hem comptat amb les veus d'Abel Font, Mercè Marc, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La Resistència i la Deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als Camps Nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local, amb el suport de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors. Amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroi i Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
2: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs. Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Dos quarts, notícies.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Fundació Sanitària Mollet preveu posar la primera pedra del futur Institut de Salut Mental Territorial abans que acabi aquest any. L'equipament es convertirà en un dels projectes estratègics de la institució per reforçar l'atenció a la salut mental al territori i donar resposta a l'augment de la demanda assistencial dels darrers anys. Així ho ha anunciat Jaume Duran, president de la Fundació.
1: Això veurà la llum properament, els propers mesos, abans d'acabar l'any, posarem ja la primera pedra d'aquest nou Institut de Salut Mental i Benestar Emocional. I ara pren llum, definitivament, el tenim molt embastat, s'està treballant en el projecte executiu per poder, això, no més de 20 mesos, tenir un institut obert i útil a la ciutadania, que ha d'ofertar, bueno, serveis més actualitzats, propers, ampliats i amb més qualitat.
0: Actualment la Fundació treballa en la redacció del projecte executiu, una fase clau que ha de definir les característiques arquitectòniques i funcionants del nou centre. Segons fonts de l'entitat, aquesta etapa permetrà concretar els espais assistencials, els serveis que s'oferiran i l'organització dels recursos professionals que hi treballaran. I també us informem que Mollet estrena dues noves estructures de joc. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha finalitzat les obres d'instal·lació de dues noves grans estructures de joc, una al parc de Can Molà i l'altra a la plaça de Miquel Mauthausen, amb l'objectiu de millorar la qualitat d'aquests parcs infantils de la ciutat. Aquesta actuació ha permès substituir els elements de joc que s'havien retirat en haver arribat al final de la seva vida útil, alhora que ha incrementat la jugabilitat dels dos espais. Les noves estructures s'han dissenyat per a infants de més de 6 anys, un col·lectiu en què s'ha detectat la necessitat de reforçar l'oferta lúdica als espais públics. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Àlex, què tal? Escolta, que amb l'associació hem fet tot EVACs. Que en voldràs una?
1: No, gràcies. Tinc una tote bag plena de tote bags.
2: Museu particular. Capítol 12. La tote bag.
3: Hola, Àlex.
1: Què? Parlem de les tote bag?
3: Ai, sí.
1: Sí?
2: Museu particular.
1: Les tenim arreu. S'han convertit en un símbol, en una icona del nostre temps. Festivals, botigues, grups de música, ajuntaments, tothom en produeix, o en ven o en regala, de vegades sota un aura o un eslògan de sostenibilitat, però realment és així. En tot cas, comencem com al principi, ja saps que a mi m'agrada fer-ho així. Què vol dir tote bag? Doncs etimològicament tote, que deriva de l'anglès, vol dir carregar. Sobretot amb els propòsits de transportar, d'acord? Per tant, tote bag seria com dir una bossa de càrrega, tan simple com això. A partir d'aquí, d'on surten aquestes tote bag que les trobem actualment arreu? Doncs sembla que en principi sortirien com l'evolució o la confluència de diverses tipologies de bosses que apareixen a principis del segle XX, sobretot, en diversos àmbits professionals. És a dir, es tracta sobretot d'una eina com de treball, no tant un complement de moda o una cosa més utilitària, d'acord? Per exemple, en el cas del Regne Unit, a principis del segle XX, els carters van començar a deixar d'utilitzar les bosses que feien servir en aquell moment, que eren de pell i, per tant, eren molt pesades per posar les cartes i anar repartint pels carrers, i comencen a fer servir unes altres fetes de tela, que, evidentment, doncs, era una miqueta més... No pesava tant com la pell, no? I això mateix, després, van també adoptar els New Paper Boys. Tens la imatge d'aquelles pel·lícules americanes i de més,
3: sí, sí.
1: Tenim primer aquells nens que a la cantonada...
3: Sí.
1: No? Chicago Tribune, Chicago Tribune, no? Aquesta cosa de, ei, estic venint al diari, no? Que el van anunciar i de més, doncs te portaven una bossa de tela on allà hi anaven posant doncs, aquests diaris, o després aquella altra imatge més, doncs, de, potser més americana, no? Aquella criatura caminant o amb bici per davant de les cases i anar llançant el diari a la porta, no? Els subscriptors, doncs també els anava molt bé aquest tipus de bossa, per això, per carregar aquests diaris, i alhora esdevé ja en aquest mateix moment una forma de promocionar, perquè el que fan les capçaleres és que rotulen en aquestes bosses el logo, no? La Vanguardia, The Times, el que sigui, no? Aleshores, això també servia doncs, de reclam publicitari. Igualment, seguim als Estats Units, a l'estat de Maine, el 1944, un inventor anomenat Leon Bean va crear una bossa de tela, o de lona, més o menys, que servia per transportar gel. Estem en aquests primers moments de les neveres, en què no funcionen amb electre, sinó que el que fan és que funcionen amb gel, amb grans barres, amb grans blocs de gel que venien, que transportaven de les glaceres o dels pous de gel fins a les ciutats, no? O els nuclis habitats. Aleshores, el que et servia aquesta bossa que va inventar el senyor Bean era per precisament això, agafar el bloc de gel del

0: com es deien aquestes bosses de carregar gel. Ell les va seguir utilitzant igual, les va millorar en alguns casos, venent-les directament com a bosses d'anar a comprar, o inclús a vegades com a complement femení, no? Com a bossa, no? De portar doncs, qualsevol cosa. I encara avui, WL20 és una de les empreses productores de calçat, roba i complement més important dels Estats Units, amb aquesta icona d'aquestes Bean Carrier, o Bean Ice Carrier, aquestes bosses creades en principi pel gel. Si tornem a Europa, creuem l'Atlàntic, a finals dels anys 70, l'ecologisme que comença doncs, a tenir una certa presència en l'esfera pública, també hi ha en la lluita contra l'ús i l'abús del plàstic. Una empresa alemana anomenada Goethe comença, ella està era una empresa dedicada a la distribució d'aliments de comerç just, de productes doncs, de fair trade, llança una bossa feta de roba de sac, de jute, se'n diu, és la matèria, amb un lema en alemany, que no en tinc ni idea d'alemany, vagi per endavant, sisplau, els que ens estiguin escoltant, doncs que em perdonin, que és Jute Statt Plastik. Que el traduït és jute sí, plàstic no, o jute en lloc de plàstic. Aquest és el logo que que tenien estampades amb aquestes bosses. Ja hi havia aquest component de crear una alternativa a l'ús i l'abús, en aquest cas, de les bosses de plàstic. A més, utilitzaven aquest material, aquesta matèria primera de cultius sostenibles, amb no una alta incidència o revertibilitat en les comunitats que els conreaven a Bangladesh o la Índia, i que hi havia tot aquest component doncs, que tot plegat tingués un sentit de justícia. Tot i això, la roba de sac és complicada d'estampar, és a dir, no? Quan havies de posar aquest logo doncs no sempre quedava prou bé i de més, i a més acabava tenint com una connotació com de hippie. Saps? Aleshores, no...
1: Segons qui no li agrada.
0: Ah, exacte, clar. No era com... No tothom l'abraçava, perquè... Exacte, era com una miqueta com de... Sí, no tenia aquest estil. Aleshores, progressivament, doncs, va deixar d'utilitzar-se i potser es va passar més cap a la bossa de cotó. I això va passar als anys 80 a Nova York. Tornem, acabat l'Atlàntic, anem d'un lloc a l'altre. Allà, a Nova York, la llibreria Stand, que és una de les més grans del món, o com a mínim del país, dels Estats Units, va llançar una bossa que és l'arquetip, que és el model de les tote bags actual, que és una bossa feta de cotó més aviat blanc, quadrada, amb unes anses bastant llargues i amb el seu logotip estampat al frontal. Ho van fer perquè estimaven el medi ambient i de més? No, simplement volien una bossa que fos més resistent que les de paper i les de plàstic per aquell que anava a carregar llibres a muerte.
1: Punt!
0: I ja està. Wow. No fos resistent, per tant la tela era més resistent, doncs van fer això. I a més deien, ostres, ens servirà com a suport publicitari, per això hi posarem el nostre logo i si la gent sabrà que han comprat a la nostra botiga.
1: Però res d'ecologisme, eh?
0: En aquest cas, com a mínim, no ho tenien pensat així, no? Perquè al contrari, deien, ostres, i a més, és una bossa barata de produir, perquè doncs, és econòmica i, com et deia, doncs, hi ha aquesta cosa de crear marca, no? Quan vegis a la gent passejant amb aquesta bossa de la llibreria, doncs ens faran publicitat de gratis, no? A partir d'aquí, però, tot canvia el 2007. Sí, hem passat molts anys entre mig, eh?
1: Sí.
0: Ens ha relliscat bastant l'ecologisme durant molt de temps, no? Doncs realment, el 2007 sí que hi ha una dissenyadora britànica, tornat a creuar, eh? Estem sí. Fent una mà de quilòmetres per sobre de l'Atlàntic en aquest capítol. Doncs, com deia, una dissenyadora britànica anomenada Anya Hindmatch, tampoc no tinc molt clar si ho estic dient bé, que em perdoni, crea una bossa de tela, de cotó, també amb el lema I'm not a plastic bag. No sóc una bossa de plàstic. Eh? Recordeu aquell altre lema que dèiem, eh? Jute sí, plàstic no, doncs és una miqueta aquesta idea. I ella la crea per vendre als supermercats. Per tant, perquè allà ja sí que sigui una alternativa i la gent la compri en lloc d'agafar bosses de plàstic. Ja hi ha aquesta voluntat de que sigui realment l'alternativa. S'acaba posant de moda i realment, en aquest cas, el Regne Unit disminueix la bossa de plàstic, l'ús de les bosses de plàstic al país, i a partir d'aquí l'argument d'alternativa a les bosses de plàstic i de suposat benefici mediambiental de les tote bag ja quedarà lligat per fins a l'actualitat. Al final tampoc no estem parlant del 2007, tampoc és que

0: estiguem parlant d'una eternitat, eh? I per això doncs, s'anirà creant aquest relat que encara avui, no, de dir, ostres, que ets més sostenible perquè fas servir una tote bag, o regalem aquesta tote bag perquè la utilitzis en lloc de bosses de plàstic, o tot, no, tot aquest merchandising, no, o aquesta comercialització que hi ha hagut al seu voltant. I hem vist doncs, que empreses d'arreu del món s'han sumat en aquesta iniciativa, en alguns casos fins i tot estan acusades de greenwashing, no? És a dir, a través de, vale, sí, et regalo un tote bag perquè no facis servir plàstic, no sé què, però jo que soc no sé quina fàbrica em dedico a contaminar expulsant gasos, no? O contamino no sé quines platges amb pellets perquè... No, exacte. I al final, però, no deixa de ser el que feien la teva, la meva i la de tots, padrines del món, que era doncs, anar a comprar amb el teu senalló, amb el teu cistellet, o no,
1: el
0: pensar
1: carro,
0: exacte, no? Amb el carro, i doncs, si havies de comprar o portar la web, i si havies de comprar una altra cosa, doncs altra cosa, vull dir que no té més que tornar a aplicar el sentit comú que a vegades sembla que l'haguem perdut. Ara bé, són realment una alternativa sostenible?
1: No ho tinc clar, perquè clar, si en té, no, jo a casa meva en tinc, no sé, no et vull enganyar, però jo estic segura que en tinc almenys 30, de concerts, de festivals, de marques, de projectes, de... és que de tot.
0: Doncs et diria que sí i no. És a dir, al final, que una cosa sigui reutilitzable, evidentment, segurament és més sostenible que no pas una cosa que utilitzem una sola vegada i llancem. Però, clar, ens hem de fixar en aquest cas en la seva fabricació i la cosa canvia moltíssim. Per exemple, el cotó no és pas un material neutre, al contrari, és un material que és d'origen natural, d'acord, però es necessita moltíssima aigua per la producció, no? Només per la producció d'un sol quilo de cotó necessita desenes i desenes i a vegades milers de litres, no? I no només això, sinó que a vegades volem que aquest cotó sigui extremadament blanc o de més i acabem abocant-hi productes químics que alhora acaben contaminant aquesta aigua. Igualment, encara que sigui reutilitzable, no vol dir que sigui més sostenible, perquè segons un estudi del Ministeri de Medi Ambient de Dinamarca, perquè una tote bag, per compensar els efectes de la seva producció, una sola tote bag, si és de cotó normal i corrent, diguéssim, el més marrano que et puguis trobar, et puguis tirar a la cara, s'hauria de reutilitzar unes 7.000 vegades. 7.000 vegades.
1: Però... És que no farem 7.000 vegades la compra tu i jo.
0: Però és que, a més, si vas com de superaliat i de més, i dius, no, és que la meva és de cotó orgànic, necessites unes 20.000 vegades reutilitzar-la perquè realment acabi sent doncs, sostenible. Això serien aproximadament uns 54 anys d'ús cadascuna de les tote bags.
1: I en tinc 30!
0: Exacte, i està bé si només en tens una, no? Però el problema és que hem arribat a un punt que en tenim moltíssimes perquè tot arreu les acaben fent. Per què? Perquè el seu cost també és barat de produir. I no només això, sinó que dèiem, a banda de la reutilització, després també hi ha la gestió dels seus residus. I dius, sí, clar, perquè és cotó i es pot reciclar i de més. Sí, però la majoria d'elles, perquè ningú porta una tote bag sense estampar, perquè al final el que estem fent i el que hem convertit és en una extensió del que pensem o del que volem que la gent pensi de nosaltres o del que volem expressar, no? Que a vegades es fa com inclús la dicotomia entre que, tot i que tant homes com dones utilitzen les tote bags, però el que potser en el cas dels homes era més la samarreta per voler expressar, en el cas de les dones a vegades és la tote bag, tot i que dic que al final són indistints. Totes aquestes estampacions normalment estan fetes amb tintes viníliques, que per tant tenen components de PVC, plàstic, és a dir, que no es pot reciclar. Per tant, quan tu portes una bossa de reciclar, el que hauran de fer és retallar com a mínim tota la part estampada, és a dir, que el 100% tampoc no s'arribarà mai a reciclar perquè hi ha aquest component de plàstic que després acabaria generant microplàstics. I que doncs no ens utilitzarien. Així que no ho sé si el proper vegada que aneu a un festival i us ofereixin una tote bag per 3 euros, encara, bueno, plantegeu-vos si realment us agrada moltíssim i la utilitzareu 20.000 vegades o si potser la podeu estalviar vosaltres i de pas també tot el planeta.
1: Quin bajón, eh? Ara, o sigui,
0: ara ho has de remuntar.
1: Has acabat superguai, però quin bajón, perquè dic, jo estic segura que a casa meva, entre el meu company i jo, en tenim unes 30, de música, de mil històries. A veure ara com ho gestiono, això. Gràcies per deixar-me aquí. Gràcies. A veure, si et dic per exemple, tu que també ets de buscar significats, bossa de pell, roba o algun altre material que es pot dur penjada i que serveix per portar diverses coses, estaríem parlant de tote bag?
0: Sí, potser en el cas de la pell no, com un dels materials, però la part de la roba jo diria que sí.
1: Sí, no només.

0: Jo t'he de dir que quan vam dir que faríem aquesta...
1: Benvinguts a la classe dels esquirols!
0: No te n'enriguis, que ja saps que sempre he de fer una mica d'ambientació musical. I t'he de dir que quan vam decidir que faríem un capítol sobre les tote bags, jo vaig començar a pensar sobre, sobre quins suports portem coses, i tirant una miqueta molt poc enrere vaig arribar al sarró, el típic sarró. Per això t'he posat la cançó del Peix Peixet, que sembla molt entranyable, però a mi sempre m'ha semblat una mica... no sé, creepy, no? Allò del pobre peix que encara mou la cua i ja el poses al serronet, no sé. És una cançó infantil, però no la veig tan infantil. En qualsevol cas, parla del serronet, que és aquest saquet, aquesta bosseta segurament de pell de cuir, que feien servir, i això m'ha interessat molt perquè com de so una mica el gènere, segurament feien servir més els pagesos que no pas les pageses, perquè segurament eren més els pagesos que volien una cosa per estar tot el dia fora, posar-se, no?, segurament el cinturó on fos, i fer la fenya. Llavors potser un antecedent molt, molt immediat de la de tote bag seria el sarró, però també, com tu has mencionat abans, tenim el cistell. Jo casa meva encara en tinc, no sé tu si em fas servir. Jo tinc aquests d'herència de ma mare i ma padrina, però és que de veritat que quan ve mercat a Blancafort, al meu poble, jo el faig servir.
1: Jo no, però jo tinc 50 tote bags.
0: Vale. T'he de dir, no és broma, que és molt còmode el cistell. És que és un bon invent, el cistell. Llavors, per parlar una mica de projectes artístics, et parlaré d'una sèrie de fotografies que es diuen precisament El cistell, de la Isabel Benal. És una sèrie de fotografies en què diferents parts del cos, sobretot sempre de dones, es col·loquen dins d'un cistell, doncs, per exemple, uns peus dins d'un cistell, uns peus amb unes mans que agafen un cistell, una senalla, una galleda, un cove... I una mica el que fa, el que et vol remetre la Isabel Benal amb tot aquest projecte és aquesta tradició d'una banda rural, però també una mica a que moltes feines pesades eren fetes per dones, perquè al final ara tenim nevera, però abans s'havia d'anar a comprar cada dia, i anar a comprar cada dia vol dir agafar el cistell, carregar i tornar a casa. És diferent carregar per mi, que jo a casa meva som dos, que carregar per cinc. Llavors, alerta amb les tasques també de les dones. I també, al final, el que vol la Isabel Benal és una mica posar sobre la taula el que estaves parlant tu abans sobre l'ecologia, no? Tot això em va fer pensar en un vídeo que vaig trobar un d'aquests dies que ets una mica despojo humà, que estàs al sofà mirant Instagram...
1: Com pots dir, ressaca?
0: No ho sé, perquè ja és de fa poc i ja no en tinc masses ara de ressagues, però sí, aquests dies que estàs allò fet un nyap, que Instagram t'ofereix coses que no saps bé per què te les ofereix, i em va oferir un vídeo que he estat incapaç de tornar-lo a rescatar, que era el vídeo d'una persona que des de casa seva gravava el carrer, i aquesta persona vivia en un encreuament de carrers, llavors passava amb passos de zebra, passava molta gent cada dia per allí, i va fer l'experiment de gravar la gent durant diversos dies i demanava a les persones que veiem el vídeo que ens fixéssim en si les dones anaven carregades i si els homes anaven carregats. I era flipant, Àlex. O sigui, totes les dones que passaven, per no dir un 95-99%, portaven alguna cosa. Una bossa de la compra, un carretó, el nen agafat, el bolso, inclús traslladaven coses, una planta... O sigui, anaven sempre carregades. I al costat veies els homes que no portaven res, potser ho portaven a les butxaques, evidentment, però una barra de pa no t'hi cap a la butxaca, una planta no t'hi cap a la butxaca, i un nen no t'hi cap a la butxaca. Oh. I jo no hi havia caigut mai. Però és que és veritat, anem carregades. I llavors em va venir aquest tòpic que jo ja estic intentant combatre una mica, que és que el bolso de les mames pesa perquè està ple de per si de cas. És una cosa que l'hem ridiculitzat, però segurament les mames, en la seva condició de mames, han de carregar molt perquè els seus fills es poden fer pipi, es poden embrutar, segurament quan surtin passaran a fer la compra perquè tenen, no?, tot de coses pendents per fer, i em va xocant, no hi havia caigut. Ja us dic que he estat incapaç de recuperar el vídeo. Però aquest vídeo també em va coincidir en un moment que m'estava rellegint Solitud, de Víctor Català, i el capítol 1 de Solitud, la protagonista, la Mila, el recordes, puja cap a la muntanya amb el pilingui del seu marit, perquè és que no té cap altre nom, aquell senyor, i la Mila va carregada com una mula una altra vegada, no? Ella se'n va a viure dalt a la muntanya i aquesta pujada ella la viu molt malament, no només perquè és una pujada, sinó perquè és que va carregadíssima. I de cop i volta tot va tenir sentit.

0: Et porto també aquest cantautor de Brighton, l'Alfie Jukes, que crec que és l'única persona que ha fet una cançó i li ha posat de nom Tote Bag. A mi m'agrada ell. La cosa dolenta de la cançó Tote Bag és que no parla de Tote Bags, ho sento, és una cançó d'amor. En algun punt menciona una Tote Bag, però dic, vinga, va, la porto. Llavors, he descobert que existeix un museu del bolso. El que passa és que, de moment, només és en línia. Sí que es vol fer-lo presencialment a Alicant. I ara mateix, si visiteu la seva pàgina web, museudelbolso.es, que existeix des del 2008, jo, de veritat, la vaig estar remenant una estona i vaig aprendre tantíssimes coses. Clar, es parla del bolso com a complement de vestit, però també com a cosa pràctica. El Museu del Bolso, encara que sigui en línia, sí que té una col·lecció física que el tenen sobrecatalogada i realment el que volen és obrir-ho i que la gent puguem veure-ho. Això també em sembla una excursió meravellosa que puguem fer els dos. Llavors, coses breus i ràpides que vaig aprendre com a precedents de la Tote Bag és que, evidentment, a la prehistòria ja es feien servir coses molt semblants. Sorpresa, en algunes pintures i representacions rupestres on hi ha bolsos, els portaven les dones.
1: Sí, exacte.
0: Quina sorpresa. Evidentment, quan la gent era nòmada, pues encara més bolsos portava, això no cal ni dir-ho. També vaig trobar que els romans, tant homes com dones, en portaven i que n'hi deien bursa, fixa't, que similar a altres, i fins i tot a l'edat mitjana també eren utilitzats indistintament. Va ser potser una miqueta més amb el tema de la moda que es fa una distinció entre qui porta bolso i no en porta, no? Llavors, sí que hi ha com un segle clau, que és el segle XX, que el que es veu és que el bolso com a tal, la bossa de mà, pot arribar a ser un gran complement de moda i, en aquest cas, Coco Chanel, una altra vegada, sempre no, s'acaba parlant d'ella quan es parla de disseny i moda, considera que és indispensable en un bon outfit, en un bon modelet, la bossa de mà. I a partir d'aquí, Dior, Gucci, Loewe, Louis Vuitton, tothom que et puguis imaginar dedica molts esforços i molts diners a fer aquesta cosa que és algú per transportar coses, no? Nosaltres ni diem bossa, ni diem tote bag, ni diem cistell, digui el que tu vulguis, però diguéssim que s'hi destinen molts esforços. I això bé ho sap la nostra amiga la Rosalia.
2: Tot

0: He de dir que aquesta és una de les meves cançons preferides de Motomami, que la gent no li fa cas perquè la gent no sap de res, però és que és una cançó magnífica. Aquí la fa amb la Tokisha. És que a més està al final del disc i la gent no li fa cas, però és que és meravellosa. Perquè he portat la Combi Versace, que és com es diu aquesta cançó, perquè em vaig dedicar a comptar les marques que anomena a la Combi Versace. No te les diré totes perquè no acabarem, però algunes...
1: I perquè no ens paguen.
0: Correcte. També no ens paguen, és també una bona. Començo. Versace, evidentment. Margiela. Medusa fent referència a Versace una altra vegada. Donatella fent referència a Donatella Versace. Fania, Milano, Gianni Versace una altra vegada. Dior, Gucci, Moschino, Dapper Dan. I després hi ha tot de noms que no vaig pillar perquè deu ser que sóc pobra. Un, per exemple, és el Tim Cook, que és el director de Nike. I després els Benjis. Vaig haver de buscar què eren els Benjis. Tu saps que és un Benji? No, perquè tampoc no els tinc mai a la mà.
1: Cantaor, saps?
0: Són bitllets de $100 que porten el retrat...
1: Ah, de Benjamin Franklin.
0: Correcte. Va. Veus, un altre pobre com jo que no sap què són els Benjis. Clar, aquesta cançó és, com es diu, l'extrem absolut d'allò sòrdid i dels calés pels calés i que al final el bolset Dior és igual que porti Seves, que el mòbil, que el bols, que els Kleenex, no?, que els mocadors. El fet és que és un petit objecte que val molts diners. Llavors, el que a mi m'interessa de les bosses, les tote bags i els cistells o tot el que sigui, és que és igual el que portin a dins. El que fan és parlar de tu. I la Combi Versace ho diu clarament.
2: De veritat que no la vols?
3: Vinga, va. Tot sigui per col·laborar.
4: Museu Particular.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Tenim novetats a l'incendi forestal que des d'aquest migdia crema entre les comarques del Baix Penedès i l'Alt Camp, a la zona de Mas Llorenç. Ens amplia la informació la nostra companya Lourdes Meronyo, de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, així és el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya informat de l'aixecament del confinament de la Pineda de Santa Cristina, així com els nuclis de Mas Llorenç, Mas Arbonès i de les urbanitzacions de la Font d'Antalló, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. També s'han aixecat les restriccions a les carreteres TV2041, TV2042 i la C51Z entre els punts quilomètrics 17 i 20. Segons han informat els bombers, pels vols de les 17 de la tarda, a través del seu canal d'X, l'incendi de Mas Llorenç ha quedat estabilitzat i perimetrat i els efectius han iniciat les tasques de remat. Pel que fa al total de foc que ha cremat, ha estat una superfície aproximada d'11,5 hectàrees. I estan treballant al voltant de 50 dotacions entre les terrestres i pel que fa a les aèries. Així mateix, Protecció Civil ha informat que per aquest incendi a Mas Llorenç, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 280 trucades.
1: Moltes gràcies, Lourdes. Seguirem pendents de l'evolució de l'incendi. Seguim amb més notícies. Amb la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que Junts registrarà una sol·licitud per crear una comissió d'investigació al Parlament per intentar aclarir la polèmica generada al voltant de les proves PISA i les mostres que impediran la comparativa dels resultats. Junts considera en una nota que la investigació interna del govern ha perdut tota credibilitat després d'haver amagat aquests fets durant 4 mesos i que el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hagi negat a comparèixer de forma urgent al Parlament aquesta mateixa setmana. Els veïns d'un tercer bloc afectat per l'esvoranc de l'L9 podran tornar a casa a partir d'aquest dimecres, segons han indicat fonts del Departament de Territori. Es tracta de l'edifici situat al número 6 del carrer Rubinstein. En total es van desallotjar 8 edificis i hi va haver un total de 300 veïns afectats. El retorn s'està fent de forma gradual i el govern preveu que els veïns del 60% dels habitatges evacuats hauran tornat a casa entre aquesta setmana i la vinent. Els treballadors d'atenció al visitant de preses externes a la Sagrada Família ens mantenen de vaga aquest dimecres per denunciar les condicions laborals i climatològiques extremes. Es tracta dels empleats de l'empresa subcontractada Audioguiar TSL, organitzats en el sindicat SUT. En un comunicat han denunciat sobreexplotació en jornades d'11 hores sense poder seure's i que acaben periòdicament al dispensari mèdic per colps de calor, mareig i deshidratació. Des de la Sagrada Família s'ha garantit que es vetlla per la seguretat i salut del personal propi i extern i que s'han pres de mesures d'acord amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.

0: Segons el diccionari, la felicitat és aquell estat d'ànim o emoció que experimenta un ésser conscient quan arriba a un moment de conformació, benestar o quan s'ha assolit els objectius desitjables per l'individu. I ara us preguntareu, si la felicitat és tot això, per què carai dediqueu el programa d'avui a parlar del malestar que en genera? No seria més bonic centrar-vos en les seves virtuts? És que fins i tot heu de mal parlar de la màxima aspiració que tenim.
1: Bé, ja sabeu que aquí ens agrada buscar sempre els tres peus al gat, preguntar-nos i explorar els motius de per què ens passa el que ens passa, és el que ens proposem des d'aquest espai. Perquè prendre consciència és un primer pas per canviar hàbits i transformar el malestar en benestar. I sí, malgrat sembli una contradicció, a ningú se li escapa que cada vegada hi ha més insatisfacció i malestar en una societat, la nostra, que es fa dir del benestar.
0: Exacte, una societat on fins i tot aquest estat utòpic i anhelat, la felicitat, ha acabat constituint-se en una font d'estrès, d'ansietat i de frustració. I aquesta inquietud, més que de fora, ve de dins. Tot i els avenços, les comoditats i els privilegis del món occidental, el rosec persisteix. Què ens està passant?
1: Vivim posant-nos objectius, metes i més reptes. En les curses per satisfer els nostres desitjos i totes les demandes internes i externes amb l'enrenou diari, que fàcil és perdre'ns i oblidar el sentit. I quan hi ens enfoquem, allò que potencialment estaríem d'acord que ens aproparia a la realització ens porta just a l'altre extrem, al patiment. La pròpia realització personal o professional acaba obeint prescripcions d'altres i llistats interminables que ens angoixen i ens alienen.
0: I és que, com acostuma a passar, la clau no s'amaga en el què, sinó en el com, en la qualitat del viatge, no només el destí. I en aquest cas el perseguim des d'una inèrcia tan inconscient i amb tanta vehemència que ens oblidem de gaudir-lo, de viure'l. Tot i així, hi ha una bona notícia. Sempre som a temps de tornar a evitar el nostre benestar.

0: Així és, Mariona, i al programa d'avui recorrerem algunes claus per allunyar-nos de l'esclavitud dels mites sobre la felicitat i construir una vida més equilibrada i conscient per a totes i tots. Com sempre, ho farem amb la millor companyia. Per cert, quedeu-vos amb la cançó que està sonant, eh? És una pista.
1: Som el Jordi Muñoz Jovell i la Mariona Rabassa-Irla i això és L'Eixida. Abans d'arrencar, deixeu-me dir-vos que bona part d'aquest programa està inspirat en el nou llibre del Despertador, El malestar de la felicitat, desmuntant mites per evitar el benestar. Escrit pel Jordi i amb unes precioses il·lustracions de l'artista Marta Castro. Així doncs, l'enhorabona, Jordi, per aquest projecte que no tinc cap dubte inspirarà i farà gaudir a moltíssimes persones.
0: Moltíssimes gràcies, Mariona. Molt feliç que cristal·litzi, per fi, després de tants mesos de feina i tant de bo, pugui ser font de benestar de moltes persones. I deixa'm dir que, malgrat no és fàcil gestionar els temps, els dubtes, les impostures i la solitud d'un procés d'escriptura, vull fer partícip d'aquesta fita a totes les persones que ho hem fet possible, començant per les que han seguit de més a prop el procés. L'Anna Soriano, còmplice de tantes aventures despertadores, la Marta Massó, la meva coach literària, font d'inspiració, i seguint per l'Eli o per tu mateixa, companyes de l'eixida i de tantes converses i per descomptar per tota la resta de l'equip del Despertador que ha fet possible que pugui centrar esforços en aquest projecte. Però bé, no m'enrotllo més. Comencem, no?
1: Comencem, vinga, va, sí, que ja ens estem posant sentimentals i encara no hem ni arrencat.
0: Aviam, Mariona, qui has portat avui a la biografia? Alguna persona famosa?
1: Famosa no, però crec que tots i totes la reconeixerem en nosaltres o en algú del nostre entorn.

Un s'endinsa al bosc pel punt més fosc, per on no hi ha camí. Perquè si hi ha camí o sender, es tracta del camí o del sender d'un altre. Però com que cada ésser és un fenomen únic, la idea consisteix a trobar el nostre propi camí a la felicitat. Joseph Campbell, professor i mitòleg estatunidenc.

3 quarts de 7 del matí d'un dia qualsevol, a qualsevol ciutat, de gairebé qualsevol país. Sona l'alarma del despertador i ella, com sempre, inicia el ritual matutí. 5 minutets més entre els llençols, el sospir de resignació, les sabatilles i aquella marxa lenta fins a l'aigua freda de l'aixeta, primer, i a la cafetera, després. A quina hora arriba el primer sentiment de culpabilitat del dia? A les 8 tocades? No, més d'hora. A 8:15, tot just després d'encendre el mòbil, obrir Instagram i veure la darrera publicació d'aquell influencer que, mentre ell es disposa a fer un sprint fins a l'estació per anar a l'oficina, esmorza un matcha latte a la seva terrassa amb vistes al mar, amb un somriure d'agraïment, gairebé místic, i anuncia una col·laboració molt especial amb un famós encara més superespecial. Què estic fent malament? Es pregunta ja dins d'un vagó abarrotat, com cada dia. I és que aquesta imatge, aparentment innocent, li ha detonat, sense voler-ho, tot un reguitzell d'inquietuds de resolució incerta. Anem a pams. Qui és ella? Des de la seva tendra infància sent que se l'insta a ser bona persona, a ser positiva, a ser generosa, a ser capaç, a ser exitosa, a ser valenta, a ser feliç. I què seràs de gran? L'altra gran pregunta que tant l'ha perseguit. Ara, ja d'adulta i amb una feina que, si bé no la fa sentir com l'influencer del tematge, tampoc està malament, o sí? S'adona que no pot respondre amb fermesa a cap d'aquestes qüestions. I és que mai acabem de fer-nos grans, pensa, perquè sempre ens sentim petites. Següent malestar. Què sap ella? Són les 8:05 i no només no ha pogut resoldre la primera preocupació, sinó que aquest maleït rum-rum n'ha desencadenat una de nova, la incertesa, preguntant-se qui és ella ho ha vist clar. Com una epifania. Té més dubtes que certeses. Vaja, que no en té ni idea de res, ni de qui és ella, ni què hi fa en aquest vagó de tren avui i tots els dies. Està bé sentir una mica de misteri, sí, però encara deu ser molt millor viure amb la tranquil·litat de no haver d'estar patint constantment. Seguim amb les angoixes. Què sent ella? Aquesta pregunta és més fàcil, no? Aquesta sí que la pot contestar, segur. Segur? Uf, encara no ha entrat a l'oficina i aquesta inoportuna lletania d'interrogants existencials ja la fa sentir amargada i atabalada. Sí, ella sent i tant que sent, però potser el problema és justament que no hi para prou atenció. A vegades sent que es mira, però no es veu. Es perd en la solitud de l'aparença, en el reflex de les mirades dels altres i la projecció que li exigeix seguir encaixant, malgrat tot. Just a perfect day. El dia tot just comença i ella ja no pot més. Té el cap com un timbal i unes ganes boges de fer mitja volta i tornar a casa. O millor encara, d'agafar el primer tren de llarga distància i perdre's en un destí nou. Vol fugir de tot aquest enrenou. Vol llevar-se cada matí sense despertador i treure's les lleganyes tranquil·lament, sense pressa. Li és igual si en comptes d'esmorzar en una terrassa davant del mar ho fan una cabaneta trotinada. I el matcha latte és massa amarg. Prefereix el cafè amb llet de tota la vida. De fet, ara que hi pensa, això de tenir milers de seguidors a Instagram i haver de crear contingut nou cada dia mentre fingeixes bona cara, ha de ser un autèntic pal. De fet, es diu, el que realment deu ser genial de veritat és poder viure sense que cada dia t'envaeixi la culpa matinera de no ser el que vols ser, de no saber el que vols saber, ni, sobretot, de no sentir el que sents. I com es fa això? Es pregunta ella. Doncs com tot, deixant de fer per deixar-se ser.

0: que curiós, no?, aquest relat d'una persona anònima que està amb aquesta inèrcia que el porta un malestar insuportable. Crec que ens ha sonat bastant a totes i tots, oi?
1: Sí, un ningú que podríem ser tothom. Potser no sempre, però en molts moments, malauradament, sí.
0: Sí, aquest malestar intangible i tan estès com aquesta protagonista del relat, també anònima i universal.
1: Ara, però, a l'Àgora tindrem un altre protagonista, en aquest cas de carn i ossos, que ha posat remei a aquest malestar. Això és el que intenta en el seu dia a dia. Recordeu que al principi us dèiem que us quedéssiu amb la cançó que sonava, la de Corren de Gossos? Doncs ara sabreu per què.

0: aquí a aquest espai de l'Àgora, un espai de conversa reposada que ens encanta, on avui tenim el privilegi de comptar amb la presència de Nacho Tarrés. Hola, Nacho, moltes gràcies per voler ser avui aquí amb nosaltres.
1: Un plaer.
0: Un plaer. Ets una persona amb moltes dimensions, Nacho, per molts i moltes conegut com a músic d'una de les bandes més populars del rock català, Gossos. Per d'altres, per tota la vessant més de creixement personal i espiritual, un com a musicoterapeuta ofereixes espais per a la consciència i el benestar, on he tingut el plaer de poder-hi compartir també. Per altres, per la teva tasca com a activista en la consciència ambiental, en impulsar projectes de desenvolupament comunitari, educatius, de transformació social. Bé, per totes aquestes dimensions, Nacho, no sé com et fa sentir quan tu ens va ressonar que eres la persona perfecta amb qui conversar del tema que ens ocupa avui, que és de tots aquests aspectes que ens duen al malestar mentre estem en la cerca de la felicitat, no? Ja que d'una manera o altra, sigui a través de la música o de qualsevol d'aquestes altres vessants, t'has anat convertint en una figura influent que convida a repensar la manera com vivim i ens ressonem amb el món i com a conseqüència amb la felicitat, el benestar. I per fer-ho, doncs, ens hem desplaçat a un lloc molt especial que ens venia molt de gust també conèixer, que és precisament un d'aquests projectes comunitaris, espais que has obert i co-creat junt amb altres persones, no? Que és l'Institut de Recerca Holística IREHOM, que just precisament ens comentaves abans que fa 15 anys, no? De què es tracta aquest espai?
1: Bé, estem d'entrada ens hem de situar, estem en una finca de bosc mediterrani davant de Montserrat, entre Montserrat i Manresa. Aquesta vall que ens acull és la vall d'Artigues i són unes 500 hectàrees. Aquesta vall va quedar en procés d'abandonament ara fa uns 150 anys, que no hi ha projectes i menys productius. Com a molt hi ha alguna casa arreglada d'algú que hi viu. I és una vall que per nosaltres ha sigut, doncs, l'espai ideal per generar un projecte de vida, com una mena d'escola de vida, un espai d'aprenentatge, on un grup de persones ens preguntàvem a finals del 2008-2009, ja després d'haver viscut diferents experiències cadascú a la vida, de cop i volta teníem la necessitat de trobar un lloc, i per què no crear-lo, on poder practicar o posar en pràctica aquella vida que intuíem o que fins i tot necessitàvem, que volíem tenir. Moltes vegades el dia a dia no responia a les expectatives o a les possibilitats, perquè a vegades hi ha el que hi ha, les circumstàncies són el que són, però moltes vegades et preguntaves si no pot ser d'una altra manera tot això. Jo des de petit he sentit que no acabava d'encaixar, i no era tant jo, sinó que era com, vols dir que això no podria funcionar d'una altra manera? Després vas creixent, et vas adonant també dels privilegis que tens de viure on vius, de viure la societat que tenim, quan veus que el món és com és i hi ha moltes realitats diferencials. Per tant, també agraït de viure on visc, però sempre amb aquella sensació de que hi ha quelcom a la vida que ens hem perdut, no? De que en aquest món especialment material, de progrés, si miro la vida dels meus pares, la vida que m'han donat, doncs és una passada, no? Perquè puc tenir aigua calenta a casa meva, puc tenir les necessitats cobertes, he tingut educació, salut. Per tant, crec que la generació anterior es va concentrar en quelcom molt important, però potser en detriment es van perdre altres coses que, si en tirem més enrere, especialment els nostres avis i besavis, vivien la vida des d'una altra, amb una connexió diferent. Tenien moltes més mancances, però tenien altres coses que jo crec que nosaltres mica a mica hem anat perdent. I té molt a veure amb la comunitat, amb la tribu, amb saltar una mica més enllà d'aquell discurs que fer coses junts és molt difícil i que no es poden, i que, bueno, per què, i tal. I d'alguna manera sé que hi ha coses que no les puc fer jo sol, i que m'agradaria viure-les i experimentar-les. I d'alguna manera va ser, l'excusa va ser aquesta, comprar una terra, perquè ja veníem d'experiències de lloguer i és molt traumàtic, i comprar sense necessitat de posseir res, perquè més que res és una responsabilitat enorme tenir coses, però sí que el fet de comprar-ho ens permetia d'alguna manera tenir una mica més de poder de decisió sobre el que aquí passava i el que volíem que passés. Llavors, en base a una reconstrucció que hem estat fent durant aquests 15 anys d'una masia completament abandonada, doncs hem hagut de fer edificis de pedra, de fusta, de fang, de palla, instal·lacions, energia, però també alhora, doncs, treball comunitari, espais d'escolta, governança, diàleg, tantes i tantes vivències que ens han permès, doncs, que a hores d'ara et puc dir que després de 15 anys doncs és un regal haver passat per aquí, i el que hagi de venir al futur doncs ja veurem el que sigui, però que sobretot ha complert molt des de nivell personal, i crec que també hem fet una aportació a la societat doncs de començar a mirar-nos les coses amb altres ulls.
0: Sí, m'arriba com aquesta cosa de quantes vegades, no? I després hi entrarem, no? Quantes coses ens queixem de com funciona el món, però ens quedem en aquesta part, no? De la queixa, i no del fer alguna cosa en respecte d'això, no? I clar, cultivar aquest espai. A mi em venia abans, no? Com precisament abans estàvem preparant la conversa, també estàvem parlant d'això, no? M'arribava com un espai de cultivar el ser, no? Precisament un espai on permetre això, i clar, precisament m'explicaves de tot el procés, de tots els aspectes que aquí estan tramant, on hi ha conversa, on hi ha construcció, on hi ha convicció, on hi ha buscar possibilitats, on hi ha confiança, on hi ha treball personal, on hi ha que clar, són tan necessàries a la dia d'avui per remoure, remodelar i redefinir molts ciments de com precisament que fan el perquè malvivim moltes vegades, no?
1: Clar, com tot és una recerca personal, no? Cadascú una mica, jo crec que sobretot a mesura que et vas fent adult, comences a tenir una mica clar què és el que t'agradaria fer en aquesta experiència que es diu vida. Hi ha vegades que vas a remoure les circumstàncies i poca cosa pots fer més que sobreviure. Però a partir de que aquesta part de supervivència està com garantida, que aquest és el valor també d'haver creat una societat com la que tenim, de cop i volta hi ha una sèrie de coses que et preguntes, no? I que aquestes tenen molt a veure amb les coses intangibles. Perquè ara vivim en un món on tot és qualitatiu, tot passa per tot es pot gairebé crear un percentatge de gràfiques, de dades. Però al final hi ha coses com, per exemple, el benestar, que és un intangible. O sigui, sobretot si ja ens anem a coses profundes com la paraula felicitat o aquestes coses, no? O la paraula connexió, o la paraula de què carai faig jo aquí? Quina és la... Té algun sentit la vida? Més enllà de passar per aquí una etapa d'anys, viure una sèrie d'experiències... Llavors, clar, tot això, la nostra societat, malauradament, passa tota una etapa educativa llarga, i aquests temes es passen per alt. Jo crec que, evidentment, com a societat es va viure també una negació a tot aquest tema, diguem-ne, espiritual, degut a les religions, degut a les vivències, especialment amb la religió cristiana i totes les incoherències que ha generat moltes coses, i que això ha generat, doncs, que, per exemple, de la meva generació hi havia un rebuig total, no?, a la religió, a la missa, i quan parlaves de coses d'aquest tipus, espirituals, anem a posar, perquè és una paraula que també genera molta por, quan parlaves d'aquests altres intangibles, anem a posar així, de cop i volta la gent moltes vegades no sabia per on començar, o no sabien per on començar. Llavors, en aquest cas, jo sento, com moltes altres persones, que tot ha d'anar com lligat, que sí que hi ha preguntes que mereixen ser fetes, perquè aquestes preguntes t'impulsen a cercar respostes.
0: És com que posen el foc cap a coses, com deies, no?, que són intangibles, però al mateix temps tenen tanta... condicionen tant el nostre sistema de valors, les nostres conductes, els nostres hàbits, les nostres relacions, el nostre sentir, no? Nosaltres, de despertadors, sempre parlem, no?, que d'alguna forma despertar és un viatge del TIC, del temps inconscient al TAC, que és temps en consciència, no? És posar aquesta consciència allà sobre, precisament, dius, paraules, no?, intangibles, que al mateix temps, precisament per estar cultivats des del TIC, sense posar-hi atenció, van generant un reducte que també que acaba també condicionant-nos al nostre actuar des d'un lloc també d'inconsciència, no? Perquè precisament el que associem amb felicitat, amb progrés, si ens hi poséssim un moment d'atenció a preguntar-nos i a reflexionar, no concordaria el que entenem per allò amb el que realment volem per allò. No?
1: Sí. Sí, i en aquest sentit ens sentíem orfes. Fins i tot jo, que sempre he tingut un impuls revolucionari, no? A casa meva era com el torrenasso, sempre allò... Fins i tot vaig llegir un llibre d'aquests dels aniversaris, que la data del meu naixement corresponia... El títol del dia era El crítico perspicaz. Jo la tradueixo una mica amb el torracollons. No? És aquell que sempre està buscant... que no li acaba d'estar bé del tot. Sempre intenta buscar alguna cosa més, no? I en aquesta faceta meva, me'n vaig adonar, per exemple, que fer la revolució, per exemple, a nivell polític i endinsar-me amb aquestes textures més intel·lectuals no m'ajudava. No acabava de trobar tampoc totes les respostes en allà. I justament en aquests espais hi trobava a faltar tota aquesta praxis del que diem i pensem.
0: Del tangible, no?
1: Sí, de la coherència, no? De... poso un petit exemple, no? Per exemple, ara com està aflorant, per exemple, en els mons de les esquerres, doncs tota una sèrie de males praxis que van, diguéssim, al revés del propi, de la pròpia ideologia, no? Per tant, el que fem, el que sentim i el que pensem, sento que si això va alineat, a mi em mereix fins i tot molt de respecte a aquella persona que pensa, sent i fa quelcom diferent a mi. Però si veig que ho fa amb coherència, l'única cosa que rebo és aprenentatge. És com algú que està fent, s'està sent coherent amb allò que fa. I això és el que moltes vegades trontolla, no? I trontolla perquè, per la meva experiència, perquè també m'he endinsat durant els últims anys en moltes estructures que tenim a la nostra societat, pel fet de ser músic, doncs he participat, he estat 12 anys a l'ESGAE intentant remodelar aquella entitat, fent la meva aportació, formo part de l'Acadèmia de la Música, vaig estar durant 5 anys en un projecte que es deia projecte, un pla de valors, on treballàvem temes superinteressants d'això. Coses de la vida m'han permès veure també com estan les estructures que al final ens governen, si més no en aquest nivell. Després hi ha altres estructures més amunt, que això ja és un altre tema, les que no veiem, però fins i tot aquest nivell és tot supermental, és molt mental. I clar, és que justament una de dels meus treballs que he anat intentant desenvolupar la meva vida és sortir de la ment. La ment, per mi, evidentment, és una gran aliada, és una ajuda, és la que però també és la que m'embolica tot, no? Sovint, llavors, totes les pulsions, aprendre a observar aquesta ment, què és el que... Per què està pensant el que està pensant ara, si jo no li he dit que pensi això, no? Llavors, un punt de desidentificar-me, entendre que és un instrument, entendre que és una eina que m'ajuda, però que també pot ser la creu. I molt sovint en aquests espais de la nostra ciutat tot és mental. I al ser mental ens perdem tota la part de l'intangible, que és la que ens genera normalment el benestar de ser. Que és el benestar, doncs, de conèixer algú, de tenir relacions humanes, d'aquestes friccions que si les aprofites pugen a un altre nivell, no? El conflicte és la porta al creixement, a l'empatia...
0: Tornarem aquí, segur, però m'agradaria això també, tornant una mica, rebobinant una mica també la cinta, clar, parlàvem d'això de les diferents dimensions que combines, no? I ara precisament heu tornat, no? Gossos, com per fer un final de festa, no? Com has viscut tu tot el trajecte amb això, amb gossos, tant des de l'inici també, no? Estem parlant de fa 30 anys, no? Deies abans, el que és, doncs, ostres, connectar amb una vocació o amb uns amics, amb uns col·legues que podem, tenim aquest projecte. Després, com és el salt i com vivim el tema de que tirin davant un projecte, la il·lusió de crear un projecte, però tirin davant, després com vivim la fama, com també, bueno, tot el trajecte, no? També inclús el moment que decidiu, no? Fa 5 anys, doncs, separar-vos, tot plegat, com ho has viscut tu?
1: Per mi ha sigut una escola de vida, tal qual. És l'escola que jo no acabava de trobar en el meu dia a dia. Jo vaig una mica passar per l'escola convencional, vaig fer batxillerat, fins i tot vaig fer batxillerat científic perquè tenia més sortida, però al final vaig acabar estudiant història un parell d'anys a la universitat i no m'omplia.
2: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La plataforma Salvem Alcalderia ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures sota el lema Conservem els horts de Can Filosa per reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural de Mollet del Vallès davant el projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. La plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai i assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa. Guifré Bombilà, membre de la plataforma Salvem Alcalderí, ha comentat que el que volen és que regularitzin els terrenys i s'estableixi una llista de gent amb dret a ús.
1: Segurament s'hauria d'actuar per organitzar allò una mica, regularitzar-ho i que hi hagi doncs, una llista doncs, de gent amb dret d'ús i que això es gestioni doncs, des de l'Ajuntament. No? Vull dir que seria, aquesta és la nostra reivindicació una mica, que es preservi i que s'organitzi millor.
0: Segons els opositors, el projecte a la construcció de l'aparcament comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la substitució de més de 40 arbres consolidats per una superfície pavimentada d'uns 2.100 metres quadrats amb només 4 escocells i 14 arbres ornamentals de nova plantació. I per altra banda, us informem que Mollet del Vallès deixa de formar part de la llista de municipis declarats com a zona de mercat residencial tensionat. Segons la nova revisió aprovada pel govern de la Generalitat. La ciutat és un dels municipis que abandona aquesta consideració juntament amb Lleida, Reus, Granollers i Figueres. Què implica aquest canvi? La sortida de Mollet del Vallès de la declaració de zona tensionada comporta, en principi, que deixin d'aplicar-se les limitacions específiques previstes per la llei estatal pel dret a l'habitatge en matèria de lloguer, un cop la mesura sigui aprovada definitivament i entri en vigor. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, el 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 1:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
2: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
3: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
4: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar en fora.
1: I de cop i volta gossos passa allà com un salvavides, no? Amb 18-19 anys, amb la meva relació amb la música, que ja per mi havia sigut com un rescat en la meva adolescència, la música em va rescatar, va ser aquest lloc on podia, a través de les cançons, treure tot allò que hi havia, aquell garbuix d'emocions i sentiments, i uf, molt, molt intens. Doncs de cop i volta, sort que tenia la música i escriure les meves parrafades per poder, com a mínim, ja ho treia i ja estava a un altre lloc, no? Doncs de cop i volta apareix gossos, i gossos, el primer que et diria que m'ha ensenyat és que els somnis es poden ser realitat, perquè finalment vam ser capaços de co-crear una història, quatre persones que ens vam estimar molt i ens estimem molt, que en aquell moment fins i tot diria que va haver-hi com un gran enamorament, una energia molt forta, que va fer que de cop i volta, en any i poc, de ser un grup que tocàvem als carrers, estàvem gravant un disc, l'any 93, que gravar un disc ja era, ja em puc retirar, ja ho he fet tota la vida, no? Quasi bé. I de cop i volta, no, un segon disc, de cop i volta, ei, que això va en sèrio, que hi ha bolos, que tal, et professionalitzes, aprens a moure't en aquest nou escenari que toca a la vida, i clar, i passen coses com això, de cop i volta la gent et coneix, passes als espais mediàtics, a més amb gossos va haver-hi una mena de fenomen sí. Tipus Beatles, no? Durant un temps, doncs, que ens trobàvem això amb els, que gairebé havíem de sortir per les portes d'emergència dels llocs perquè hi havia molta gent esperant. Clar, el més divertit és que de nosaltres és que tot això ho vam viure des de la rialla. Des de la rialla en el sentit de que li traiem bastanta importància a tot plegat. Era com viure una mica d'espectador. I gaudir-ho. Bàsicament gaudir-ho de ser molt conscients. Crec que els quatre, i després els Santi cinc, hem sigut sempre molt conscients del privilegi que tenim. O sigui, a nosaltres ens ha tocat viure una cosa que li hagués pogut passar perfectament a qualsevol dels nostres amics, altres bandes que teníem al nostre costat, que segurament eren tan valuoses o més que nosaltres, però pel que fos, et passa a tu. És aquell tren, l'hora, el moment adequat. Doncs de cop i volta ser-ne molt responsables d'això, no? De que, no ens flipem. Érem molt currantes i hem sigut sempre molt treballadors, i aquesta vida també de la música, de seguida ens vam adonar de què vol dir de cara als altres projectar-te com una mena de star system, no? On se suposa que tens la vida com resolta o et passen coses fantàstiques. Això s'acaba molt ràpid. El dia

0: band de músics que fan com una mena d'acte xamànic que fa que se'ns moguin les emocions i tal, però de seguida també he pres a la vida i he tingut la sort de conèixer doncs, moltes persones que he admirat i que potser també en el seu moment jo els vaig mitificar, doncs són persones exactament com jo, que tenen les mateixes pors, les mateixes pensaments, realitats, etc, etc, no? Per tant, això evidentment m'ha ajudat a relativitzar molt tot aquest tema i a tenir sobretot la sort de tenir una vida privada amb els meus amics tota la vida, etc, etc, que allà he pogut ser, continuar sent el Nacho, okay. I el de gossos i ser músic doncs no deixar de ser una mena d'anècdota divertida, no?
1: Com una identitat, no? Però, malgrat això, abans parlaves precisament del poder que pot tenir la ment en un sentit o un altre, no? Quan li fem massa cas i no està al servei, no? I precisament la ment, quin diàleg té precisament amb l'èxit, amb tot... Clar, hi ha un moment que la dinàmica també et porta... Sí. Perdó, això ho deies, no? Més que, no només amb l'èxit, sinó també amb la gestió de les expectatives, no? De vegades també la pròpia ment és com que et va posant expectatives o com llocs on hauries d'arribar, bueno, aquesta idea precisament del progrés, no? També d'on se suposa que hi hauria d'estar i fins a quin punt això també, com dialoga amb aquells moments, amb tota la construcció tant de la teva carrera musical com del grup, com de la teva vivència, no? Personal, de tot allò.
0: Passen coses molt curioses i divertides. Jo he tingut moltes vegades quan estic dalt de l'escenari i estic de cop i volta com a frontman, igual estic jo cantant el que sigui, tinc allà molta gent, sempre sóc capaç de connectar amb una mena de
1: tercer ull,
0: de
1: no?
0: Tercer ull que està mirant tota la pel·lícula, no? està observant i diu, què collons? I jo, hi ha un punt de què collons fas aquí? I per altra és com... compleix la teva funció. I llavors una mica també m'he preguntat en aquests anys quina era la meva funció, no? I al final acabes adonant-te que al final sóc una mena constructor, he sigut un constructor de cançons, que aquestes cançons han sortit de mi, he intentat ser molt honest amb les meves emocions, amb els meus sentiments, i que quan estic allà estic canalitzant alguna cosa, que estic oferint als altres, i que la millor manera de poder-ho fer doncs, és ser honest, donant-ho tot, fent-ho bé. I possiblement una de les grans sorts que hem tingut també com a gossos és que, malgrat poder tenir una mena de projecció mediàtica en certs moments molt important, etc, etc, nosaltres som currantes del dia a dia. O sigui, la música no ens ha solucionat econòmicament la vida, ni molt menys. És una... Cada any era... L'any que ve, què? No teníem ni idea. Durant 25 anys vam estar tocant... Pues perquè era el nostre modus vivendi, perquè havies de generar com qualsevol altra persona treballadora, pues l'any que ve què fem, no? I gestionar la teva petita empresa, perquè al final gossos érem 5 músics però érem 5 tècnics, per poder fer el que nosaltres volíem fer i donar l'excel·lència que volíem donar. I crec que això ens ha situat molt en els gossos que som dels 4 xavals de Manresa, més el Santi de Vic, i això ho tenim claríssim, que som això. Me'n recordo fins i tot com a anècdota, nosaltres vam fer un disc en castellà, amb el qual vam fitxar per Virgin, que en aquell moment era la bomba, no? Virgin i tal, i vam començar a voltar per Madrid i tal, i me'n recordo que a Madrid ens deien, és que heu de venir a viure aquí, perquè els negocis allà es fan d'una altra manera, no? Amb la seva part interessant. Viuen, jo crec que a vegades tenen qualitat de vida molt més que nosaltres, no? Però de cop i volta nosaltres ens ho miràvem i pensàvem, què dius? El que bé que estem nosaltres a Manresa, amb el nostre dia a dia, saps, podent anar a tocar a qualsevol lloc i quasi bé dormir a casa sempre. Per tant, valorar tot aquesta... De seguida els meus companys van començar, dos d'ells van tenir fills de molt joves, després m'hi vaig apuntar jo, i de cop i volta era com, que bé, estem vivint una vida...
1: Sí, aquesta perspectiva més global, no? De connectar també amb un propòsit que va més enllà de que no s'emporti l'espiral, no?
0: Clar, i les gràcies també de, et diré, a nivell personal, de no haver anat més enllà. Més enllà. O sigui, jo tinc amics que han tingut molta més projecció perquè estan a una lliga més alta i no els hi canvio per res. Ja. Perquè jo he pogut ser sempre jo. No, tinc una vida molt normal, entre cometes. No... Igual la meva normal no és la paraula, no? Però perquè hi ha aquestes altres dimensions del Nacho, no?
1: Però més senzilla, diguem.
0: Però sí, el meu barri és que no té el glamour que la gent pugui esperar en aquest sentit, no?
1: No està de Hollywood.
0: Clar, i això també jo li dono moltes gràcies, perquè no deixa de ser per artistes que juguen a altres lligues, tots sabem que en el món en el que estem ara, la projecció és el que mana.
1: I la imatge...

0: el no sé què, sí, sí. Això és el que farà que la gent et vingui a escoltar. Que, que al final és la mare dels ous, el nostre, entre cometes, negoci es fonamenta que algú pagui una entrada per venir a veure. I l'has de fer aixecar del sofà de casa, vull dir, amb mil històries que hi ha per entretenir-te, i de cop i volta has de poder convèncer algú que vingui a viure aquella experiència. Per tant, viure exposat constantment, això és molt complicat. I per tant, jo entenc que des del lloc on ho visc jo també és molt privilegiat, perquè jo em puc esfumar i la meva vida segueix més o menys igual.
1: En tot cas, amb el que dius, hi ha aquesta reflexió, no?, de com l'etapa que inclús de gossos i el diàleg inclús amb la indústria, amb la fama, amb tot aquest, també va portar segurament quanta gent hagi estat de molts projectes que estàs també alineant, no? Perquè tot aquest, com deies, estaves igualment formant part d'una etapa de molts anys, de 25 anys, no?, d'una etapa de vida, i també moltes coses que et fan també madurar sobre què, com m'agrada, bueno, allò que deies, no?, com ser coherent amb mi i quines cases tinc ganes d'activar, no?
0: Clar, perquè mentre a banda de que el meu pal de paller era la música, gossos, etcètera, de cop i volta, doncs, amb mi van néixer altres preguntes, de dir, bueno, i per exemple, una cosa que em va, una necessitat que vaig tenir és de fer algo quelcom amb la música que fos sobretot per intentar retornar el que la música m'havia donat a mi. A mi sempre m'ha fascinat el so, la relació de la música amb els modificats de la consciència, o com altres cultures han fet servir la música i el so per certes pràctiques i el per què, i tot això era com una mena de curiositat que vas tibant del camí, del fil, vas veient, i de cop i volta vaig pensar, hosti, això com ho puc posar en pràctica amb la meva societat, no? Com puc reunir un grup de persones a la vora del foc i fer que passem una estona junts cantant o escoltant-nos o... I mira, vaig aprendre a fer-ho amb una espelma i amb una sala polivalent de no sé on, i en lloc de foc, doncs això. Però al final eren, doncs, crear espais de conversa, de connexió, de poder compartir-nos aquests intangibles, de fer-ho transgeneracionalment, si era possible, perquè a més vèiem tota l'evolució de cada generació, les preguntes que s'han fet, els reptes que han tingut. Això genera encara més empatia, més comprensió pel que cadascú ha hagut de viure, no? I al final ara toca a tu. Per tant, no miris tant als altres, mira't més a tu. Doncs una mica tota aquesta relació de la música a mi m'ha ajudat molt a trobar aquests altres espais per omplir la meva vida d'altres carences que podia tenir, i que en aquest cas ha sigut apropar-me molt a les persones des d'un altre lloc.
1: I això, Nacho, més quan precisament estem educades les persones, no? dins d'un patró que té a veure amb la productivitat, amb la resposta immediata, amb no donar-nos permís pel procés, no? Que precisament, clar, no, com puc pretendre connectar amb el silenci immediatament sense abans observar aquests pensaments?
0: És que
1: és impossible, no? O sigui, precisament és quan observo els sorolls puc començar no? Quan em molesta molt el volum és quan puc començar-lo a baixar, però si no prenc consciència abans del volum...
0: És que, amb tot el respecte, el que pensin els altres, doncs és la seva història. Jo sóc responsable de la meva. Sí, sí, llavors, sí. Ja estic cansat d'anar seguint el ramat.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb tot el respecte. I puc entendre que si està molt més bé en certs moments a dintre el ramat, perquè aquesta altra vida que proposo jo, que he viscut, és molt més solitària. Has d'aprendre a estar bé sol, amb tu.
1: I anem acabant, Nacho, i em venia precisament, ja que estàvem parlant del malestar, de la felicitat i tot això, a tu qui... A dia d'avui, encara que et genera malestar?
0: El primer és quan tinc alguna cosa física, no? Quan el meu cos no respon com a mi m'agradaria, doncs de cop i volta, hòstia, és el primer, no? I per tant, intento cuidar-me, menjar bé, ser conscient de les quatre coses bàsiques. De la resta de coses, doncs... Mira, jo m'ho agafo molt com una experiència. És que, per mi... és un regal, estar viu, estar aquí, estar vivint el moment que em toca viure, ho veig sempre com una cosa positiva. I quan tinc els meus moments de bajón, com els pot tenir tothom, doncs accepto que és un moment de bajón. I que després de la nit, doncs surt el sol. Pot ser més llarga, pot ser més freda, pot ser... Bueno, aquestes alçades de la pel·lícula ja aprens a cuidar-te, aprens a saber què és el que et senta bé, el que et va bé, fins i tot amb quines amistats et pots refugiar. potser diria que a vegades sí que m'ha arribat a atabalar en aquests últims anys, no? Que, en la qual hi ha hagut una pressió molt forta a la societat a prendre decisions molt fortes, i en aquest sentit sí que a vegades m'agradaria sortir amb la pancarta, no? Al carrer, i ha encara aquest impuls del rebel de dir, hosti, va. Però també és veritat que cada cop accepto més que cadascú ha de viure la seva existència i que segurament tot té un perquè, i que jo no sóc ningú per anar... Malgrat això, de totes maneres, em surt aquest puntillo de dir, bueno, però seguim-nos compartint, no? Perquè per mi el debat és la font, és la base d'aprenentatge. Poder seure amb algú que té una idea completament diferent a la meva, i poder conversar i escoltar, i no tenir la necessitat que l'altre pensi com jo, sinó gaudir d'una conversa, perquè sempre aprenc alguna cosa nova, sempre aprenc alguna cosa del que pensa diferent a mi. I bàsicament diria que si hi ha d'haver una preocupació és dir, hòstia, potser és un desig. Tant de bo la societat aprenguem a tenir més diàlegs, perquè ara mateix la polaritat ens porta a coses molt absurdes, molt absurdes, i a dogmes, a creences que la gent s'agafa perquè sí, perquè tal, perquè ho diu aquest llibre, perquè... A veure. I, llavors, en aquest sentit, és l'única cosa. Però penso que també forma part d'un procés que ens toca viure existencial, i per tant, miraré de viure tant com pugui, tan bé com pugui.
1: Doncs, moltes gràcies, Nacho, pel teu temps. Ens venia molt de gust donar a conèixer aquest poliedre amagat de facetes rere el teu nom, no? Que sovint s'associa molt a una, que és la més... I, en canvi, quanta riquesa, no? I en tot el que compartiris. Jo resumiria que ets una persona inquieta, amb ganes de deixar una petjada que pugui generar un lloc de benestar en aquest món. I no sé si això es representa.
0: Seria gran, sí.
1: I en això, en aquesta freqüència, vibro i ressono molt amb tu, i crec que totes les persones que han tingut el privilegi de poder compartir ara aquest moment, i agrair-te molt, Nacho.
0: Jo estic segur que cada cop som més persones que som capaces de veure més enllà de les aparences, i d'anhelar que aquesta vida pot ser viscuda d'altres maneres, i poden ser més plenes i potser fins i tot més tranquil·les. No cal que ens fiquem en segons quins embolics. Per tant, també amb moltes ganes de seguir fent xarxa, de seguir compartint, perquè això, al final, com deia la pel·lícula, no? Into the Wild, no? La felicitat, no? No, si no és compartida, no arribarà a ser mai tal, no? I en aquest sentit, doncs, obert a seguir compartint.
1: Moltes gràcies.
0: A vosaltres. El meu cos de cap per avall.
2: I és quan torno a mi. Carai, amb el convidat d'avui, eh?
1: Sí, Mariona, teníem moltes ganes de convidar-lo en aquest espai, i realment era el convidat ideal per aquest tema.
2: Totalment, l'entrevista va ser molt bonica. Gravada en un lloc preciós, al costat de Montserrat, amb unes vistes impressionants.
1: Molt inspirador, tot plegat, la veritat.
2: Per cert, si la voleu escoltar tota sencera i veure-la, a més, en vídeo, que sapigueu que la vam gravar i la podeu trobar al nostre canal de YouTube. La foscor i la tranquil·litat.
3: El contestador dels tòpics.

0: Tu pots en tot.
1: El temps ho cura tot.
2: Has de ser valenta.
3: Sigues positiva.
4: He de ser la millor.
5: Has de ser fort.
6: Si vols, pots.
7: Mira-ho pel costat positiu.
8: No puc fallar, ho he de fer bé.
9: El temps és or.
10: El que no et mata et farà més forta.
11: Has de triomfar.
12: Sempre endavant.
13: Que no t'afecti.
14: Tot anirà bé.
15: Buf, Déu-n'hi-do, atabala, eh? Acabem de sentir molts dels tòpics més freqüents que ens acompanyen al nostre dia a dia i condicionen el nostre accionar. Aquesta secció del contestador de tòpics, de fet, va néixer, ara ho podem dir, precisament en el procés d'escriptura del llibre que estem a punt de publicar, amb l'estada de la felicitat, desmuntant mites per evitar el benestar. Tant en la secció com al llibre, volem prendre consciència de com els tòpics abonen el terreny dels llocs comuns, dels ideals universals, que per molta veritat que puguin tenir, acaben precisament generant malestar. I des d'allà els hem anat redefinint en antitòpics, que seria l'humanització necessària, la realitat del camí que procurem fer cada dia. Vivim en un món occidental en el qual el culte aparentment s'ha desacralitzat, passant del panteó a la pantalla, i en el que rendim inconscientment pleitesia als altars del nostre Olimp a altres divinitats, més sofisticades i intangibles, menys aparentment temibles, però molt i molt poderoses i adorades. Aquesta inconsciència precisament és la que fa que encara sigui més temible i transcendent el seu impacte en les vides humanes, perquè ara, en lloc d'humilitat i reverència, la nostra espècie, enclaustrada en el seu ioió de necessitats egoiques, peca de soberbia. Se sent omnipotent i lliure quan realment a la pràctica està més sotmesa que mai a manaments que emanen d'una pròpia construcció social, econòmica i política que la cosifica, aliena i esclavitza. Estem parlant de les noves formes d'autoexplotació que hem generat amb nosaltres mateixes, concentrades en idees o nous mites que operen en el nostre sistema de creences. Progrés, rendiment, èxit, productivitat, eficiència, consum, perfecció, fama, imatge, riquesa, poder... Et sonen? Han acabat constituint-se en éssers divins amb la seva pròpia entitat i potestat. Més que estímuls o motivacions, ens envien missatges molt clars i contundents i determinen comportaments i sentits. Per tant, aquestes noves divinitats, pel lloc d'honor que ocupen en el tron dels referents conductuals, tenen incidència directa en el nostre benestar. En alguns aspectes també des de la llum i d'altres des de la foscor. I en aquest estadi destaca, per tenir un lloc preeminent, per subtil i sensible, un mite contradictori on els hi hagi. I amb un punt pervers. Precisament perquè inicialment té com a finalitat la recerca més important, el nostre benestar. I en lloc d'això, ens allunya més i més i més d'aquest. No és altre que el gran mite, molt en voga, per cert, el mite de la felicitat. El que entenem per felicitat s'està convertint, per no dir deformant, en un calidoscopi edulcorat, enllaunat i concentrat de missatges o mandats que emanen d'aquestes divinitats que mencionàvem. El resultat quin és? Doncs una cerca i un anhel de felicitat que acaba esdevenint font d'infelicitat. I això què ho provoca? Doncs precisament el que ens proposem al llibre és regalar-vos un espai per redefinir aquesta fórmula imposada i impostada que ens condemna a obviar, a abandonar i a no abraçar qui som. Només des de la consciència podrem visibilitzar tots els ingredients d'una recepta que no ens permet fer una bona digestió de qui realment som. Només comprenent la dimensió d'aquests mites podrem redefinir-los i, si cal, enderrocar-los per apropiar-nos del nostre temps. Perquè la felicitat acabi sent aliada de l'exigència i ens expropiï el benestar, han d'haver passat moltes coses. I una d'elles és, principalment, haver-la tractat com quelcom aliè a nosaltres, com quelcom extern a qui rendir pleitesia, com una finalitat, una preocupació o un problema a resoldre i no un element inherent i substancial del propi camí cap a la nostra essència, a deixar-nos ser per sentir. La seva paraula es difon a través de bíblies d'autoajuda i predicadors amagats en els productes de consum d'una indústria molt elaborada de merchandising que ha fet de la felicitat la seva estrella. Un tòtem immanent del qual tothom té alguna samarreta, tassa o llibre, banalitzant i simplificant quelcom tan sensible i complex com és el benestar, amb promeses de solucions fàcils que ens interpel·len generant frustració o culpa per creure que tot depèn només de nosaltres i de la nostra actitud. Obviant la influència del context i la conjuntura sociopolítica i econòmica, així com el pes emocional que té la dimensió interdependent i comunitària per a nosaltres, éssers socials per naturalesa. En definitiva, tot plegat acaba generant un ens tot poderós que dicta els seus manaments per boca d'altres veus o d'altres déus. I ara i aquí et volem convidar a qüestionar i de construir alguns dels mites i tòpics amb els quals viatgem. Fer-los baixar dels pedestals on els tenim per humanitzar-los a la nostra mida, jugar-hi, transformar-los, carregant-nos els missatges subliminals o explícits que ens hem empassat i ens condemnen a la perifèria de les nostres vides per adaptar-los i omplir-los d'altres sentits que ens siguin més orgànics i òptims per recuperar el nostre lideratge. La felicitat és una construcció infinita que elaborem a partir de preguntar-nos i relacionar-nos amb la vida. No és un estat ni un lloc final. Per tant, és impossible que hi hagi una recepta, i menys encara imposada. No hi ha requisits. Malgrat hi hagi tantes biblioteques senceres de bibliografies i filmografies abonades en el tí o discutir el mite. Com deia la cita que mencionàvem a l'inici, cadascun de nosaltres descobreix el seu propi camí mentre el fa cap a la seva felicitat. Ara sí, posem punt i final al capítol d'avui, no, Mariona?
0: Som-hi, ja toca, va.
15: Però abans de marxar, volem agrair a totes les persones que ens han acompanyat. I prepara't perquè ve una bona llista. En Nacho Tarrés, per descomptat, que ens ha acompanyat amb l'Àgora, però també a l'Henri Pérez, la Laia Colom, en David Sitges, en Roger Sanz, la Paula Helpi, la Isabel Cordón, en Carles Andrés, la Sílvia Sant, l'Anna Recuder, la Jessica Coppers, la Gemma Sadurní, l'Alba Gómez, en Rafael Sánchez, en Joan Canals, la Núria Xiva, la Mireia García i també a l'Elisabet Alguacil i els seus prestextos únics i a l'Elit Burgaz per posar música i l'Arlín Segués veu la sintonia de l'eixida.
0: Respira.
15: Sí, això és com una alineació, pràcticament.
0: Sí. És que no ho hem dit, però avui hem estat molt ben acompanyades per les persones col·laboradores del Despertador, que ens han compartit els seus tòpics d'aquí aquesta llista interminable. Gràcies també a la resta de l'equip pel suport incondicional i a vosaltres que ens escolteu i feu aquest viatge amb nosaltres.
15: I una abraçada i que sigueu molt i molt feliços lliurement i conscientment.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies per seguir-nos al Rock and Classics, el programa on repassem els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui ens centrem en una banda de rock progressiu, una de les pioneres de la Gran Bretanya, que es va crear l'any 1967 de forma oficial i que porta despatxats més de 150 milions de còpies dels seus discos. Parlem dels mítics Genesis.

Els inicis de Genesis tenen lloc a mitjans dels anys 60 amb tres estudiants d'una escola secundària d'Anglaterra, Peter Gabriel, Tony Banks i Chris Stewart, que formaven la banda Garden Wall. Tocaven bàsicament en recitals escolars i precisament en aquests recitals van conèixer una altra banda de la mateixa escola que es deia The Anon i que formaven Anthony Phillips i Mike Rutherford. L'any 1966 les dues bandes van decidir de fusionar-se a la banda de New Anon. Aquesta banda va cridar l'atenció del seu company d'escola Jonathan King, que era també un jove productor de la discogràfica Decca. Amb ella, amb aquesta discogràfica, van firmar el seu primer contracte discogràfic aquell 1968 i amb Jonathan King com a productor van enregistrar el seu primer treball. El disc de debut es va anomenar From Genesis to Revelation, un disc que a data d'avui sona una mica antiquat per la producció imperant de Jonathan King, però que ja ens porta temes interessants que indiquen com seria el futur del rock progressiu en els propers anys amb Genesis i també altres bandes britàniques com per exemple Pink Floyd. Anem a escoltar un dels temes destacats d'aquest primer treball de Genesis, un tema que es diu Where the Sour Turns to Sweet, Genesis.

0: Bon treball. Es publicava el 1970, es deia Tres Pas, i aquest és el tema de Knife. Un disc en el qual hi havia un nou bateria, John Mayo, que per cert, després de la publicació del disc, va decidir d'abandonar el grup junt amb un altre dels músics fundadors, Anthony Phillips, que tenia por escènica i que no podia exercir com a músic en les representacions en viu de Genesis, per la qual cosa va decidir de marxar. Així doncs, una mini primera etapa de Genesis que s'acabava amb aquest segon treball. El 1971 sortia a la llum Nursery Crime, i comportava l'entrada de dos nous membres, Phil Collins a la bateria i Steve Hackett a la guitarra. Hem escoltat, de fet, a l'entradeta del programa un dels temes d'aquest Nursery Crime que du per tema The Return of the Giant Hougit. Anem a escoltar, doncs, nous treballs de Genesis d'aquells incipients 1970.
1: Rock and Classics. Escolta els grans reserves del rock amb Esteve Llop.
0: Saltem al 1973, quan apareixia el treball Selling England by the Pound. I aquest és un dels seus temes. I know what I like in your wardrobe. Genesis.
2: It's 1 o'clock and time for lunch. Om-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.

0: Doncs Genesis, cada cop més madurs, cada vegada més tècnicament complexos, ens portaven l'any 1974 de Lamb Lies Down on Broadway, un gran treball que va ser l'últim amb Peter Gabriel, que després de la gira de presentació d'aquest disc, l'agost de l'any 75, va anunciar que per motius personals deixava Genesis. Així doncs, es van quedar la resta d'integrants de Genesis doncs una mica espantats, no sabien cap on anar, van fer diverses audicions per a contractar un nou cantant, però les audicions van ser infructuoses. Finalment van decidir que Peter Gabriel, el que llavors era el bateria de la banda, alternés la bateria i la plaça de vocalista. I així ho van fer i van reaparèixer el 1976 amb un nou treball.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: Els crítics clàssics de la banda deien que no aconseguirien superar mai més el gran nivell obtingut fins a aquells moments a Genesis, però ho van aconseguir, i tant que sí, amb un treball que l'any 76 sortia a la llum amb el nom de A Trick of the Tail. Amb les regnes compositives de la banda liderades a partir d'aquells moments i cada vegada a més nivell per Phil Collins. Aquí els tenim amb el tema Squonk.

0: Contra tot pronòstic, el primer treball sense Peter Gabriel va ser per a Genesis l'èxit més alt aconseguit fins a aquells moments. El seu A Trick of the Tail va arribar al número 3 a Anglaterra i al número 31 a Nord-Amèrica. Tenien un problema, però, i és que amb la marxa de Peter Gabriel i al posar-se al lloc de vocalista a Phil Collins, els hi faltava un bateria per les presentacions en directe. I per això van decidir de fitxar un bateria de moment només per les presentacions de la banda en viu. Es tractava del que va ser baterista de Weather Report i que en aquells moments era membre de la banda de Frank Zappa, Chester Thompson, que a partir d'aquells moments va col·laborar amb Phil Collins també en la seva carrera en solitari que va tenir lloc uns anys després. El 1978 sortia el treball que hem escoltat en Then Where Three, i és que va marxar també de la banda Steve Hackett, que va anunciar la marxa del grup considerant que el seu pes com a compositor a la banda havia desaparegut, i tot i això doncs va quedar com a amic, va mantenir l'amistat amb els membres de la banda i més en concret també amb Phil Collins. Aquest va ser un dels seus temes, Follow You, Follow Me, que ens feia veure que a partir d'aquells moments la marxa comercial del grup aniria en augment.
1: Els èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop.
0: I no diem que estigui malament, però està clar que l'experimentació i el rock dels primers discos desapareix a favor d'una música molt més comercial. El 1980 apareix Duke, un treball que va sonar molt a les ràdios i que va arribar per primera vegada al número 1 a Anglaterra. Aquest va ser el seu primer single, Turn It On Again, Genesis.

1986 sortia un nou treball molt exitós de Genesis. Es va anomenar Invisible Touch i els portava al més alt de la popularitat també de nou fins aquells moments. Concretament, Land of Confusion, aquest tema que encara estem escoltant, va ser galardonat amb un premi Grammy per tenir el millor vídeo de l'any 1986 a les televisions, amb unes figures animades de Collins, Banks i Rutherford, a més d'unes caricatures de plastilina de Ronald Reagan i Margaret Thatcher. Va ser molt curiós de veure aquest vídeo, suposo que el recordareu. I a més van disposar d'un número 1 que va arribar per primera vegada al més alt de la llista Billboard per a Genesis. Aquest era el número 1, el que donava títol a aquest treball, Invisible Touch.

0: Phil Collins anava alternant la seva figura dins de Genesis amb la seva carrera en solitari com a Phil Collins, que va tenir també moltíssim d'èxit durant els anys 80. Una trajectòria que va començar a principis dels 80 amb el seu treball de debut i amb l'èxit In the Air Tonight. Però això no va restar ni molt menys la popularitat de Genesis, que tornava amb un treball molt interessant l'any 1991, es deia We Can Dance, i va debutar directament com a número 1 a Anglaterra i com a número 4 als Estats Units. Un treball que també se'n va anar de gira i que ens va portar un disc en viu de Way We Walk, que escoltarem per acabar el programa d'avui. I és que estem escoltant els últims minuts de programa. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies un dia més per estar al nostre costat. Us recordem, abans de marxar, les nostres vies de contacte. Estem presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevellop
2: twitter.com/rocknclassics.
0: També, si ho desitgeu, podeu enviar-nos un correu electrònic.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: I marxem amb un dels temes de Genesis en la seva versió en viu. Mama, des de The Way We Walk Life. Adéu-siau, gràcies un dia més de nou per estar amb nosaltres. Que vagi bé.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sió, benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 29 de juliol de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet del Vallès deixa de formar part de la llista de municipis declarats com a zona de mercat residencial tensionat. A partir d'ara deixaran d'aplicar-se les limitacions específiques previstes per la llei estatal pel dret a l'habitatge en matèria de lloguer. Salvem el Calderí s'oposa a l'aparcament previst a Can Filosa i demana protegir els horts. La plataforma assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa, mantinguda des de fa dècades pels veïns i veïnes del barri. La Fundació Sanitària Mollet preveu posar la primera pedra al futur Institut de Salut Mental Territorial abans que acabi aquest any. Actualment, la Fundació treballa en la redacció del projecte executiu. I Mollet estrena dues noves estructures de joc. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha finalitzat les obres d'instal·lació de dues noves grans estructures de joc al Parc de Can Molà i a la plaça de Miquel Mauthausen. L'objectiu és millorar la qualitat d'aquests parcs infantils de la ciutat. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Jaume Montsant, el control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Mollet del Vallès deixa de formar part de la llista de municipis declarats com a zona de mercat residencial tensionat, segons la nova revisió aprovada pel govern de la Generalitat. La ciutat és un dels municipis que abandona aquesta consideració juntament amb Lleida, Reus, Granollers i també Figueres. Malgrat que el nombre de municipis inclosos en aquesta categoria augmenta, la població que viu en zones tensionades es redueix, passant de 7,3 milions d'habitants a prop de 7 milions. Això es deu al fet que els municipis que surten de la declaració concentren una població més elevada que els que s'incorporen. La sortida de Mollet del Vallès de la declaració de zona tensionada comporta, en principi, que deixin d'aplicar-se les limitacions específiques previstes per la llei estatal pel dret a l'habitatge en matèria de lloguer, un cop la mesura sigui aprovada definitivament i aquesta entri en vigor. Fins ara, els propietaris que formalitzaven un nou contracte de lloguer no podien fixar una renda superior a la de l'últim contracte vigent dels 5 anys anteriors amb les actualitzacions permeses per la normativa. A més, els grans tenidors estaven obligats a ajustar el preu a l'índex de referència estatal del lloguer. Quan Mollet deixi de ser zona tensionada, aquestes restriccions deixaran de ser obligatòries per als nous contractes. Això significa que els propietaris recuperaran una major capacitat per fixar el preu inicial dels lloguers d'acord amb les condicions del mercat, sempre dins del marc legal general. Cal tenir en compte, però, que els contractes signats mentre el municipi era en zona tensionada continuaran regint-se per les condicions pactades fins al seu venciment. El canvi afecta principalment els nous contractes que se subscriguin un cop la modificació sigui efectiva. La Generalitat ha prorrogat durant un any la primera declaració de zones tensionades i, paral·lelament, n'ha aprovat una de nova. Abans que els canvis siguin efectius, les declaracions s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S'obrirà un període d'al·legacions i, posteriorment, la proposta definitiva s'haurà de remetre al Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana perquè la validi. Només després d'aquest tràmit administratiu, la sortida de Mollet del Vallès de la llista de la zona de mercat residencial tensionat entrarà oficialment en vigor.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La La plataforma Salvem el Calderí ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures sota el lema Conservem els horts de Can Filosa per reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural de Mollet del Vallès davant del projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. L'Ajuntament de Mollet fa unes setmanes va anunciar la creació d'un aparcament amb capacitat per a una setantena de vehicles en uns terrenys situats davant de la comissaria de la policia municipal a la zona de Can Filosa. Segons el consistori, l'objectiu és incrementar l'oferta d'estacionament en aquest sector de la ciutat. La plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai i assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa, mantinguda des de fa dècades pels veïns i veïnes del barri. Recorden que diferents generacions hi han dedicat temps i esforç per cultivar aliments de proximitat i fomentar l'autoabastiment en productes saludables. Guifré Bonvilà, membre de la plataforma Salvem el Calderí, ha comentat que el que volen és que regularitzin els terrenys i s'estableixi una llista de gent amb dret a ús.
2: Segurament s'hauria d'actuar per organitzar-ho una mica, regularitzar-ho i que hi hagi doncs, una llista doncs, de gent amb dret d'ús i que això es gestioni doncs, des de l'Ajuntament. No? Vull dir que seria, aquesta és la nostra reivindicació una mica, que es preservi i que s'organitzi millor.
0: Des de Salvem el Calderí han afegit que aquesta fórmula permetria conservar l'activitat agrícola, protegir la biodiversitat i evitar un increment de l'efecte illa de calor. Segons els opositors al projecte, la construcció de l'aparcament comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la substitució de més de 40 arbres consolidats per una superfície pavimentada d'uns 2.100 metres quadrats amb només 4 escocells i 14 arbres ornamentals de nova plantació. Els impulsors de la campanya destaquen el valor ambiental dels horts, que consideren un refugi per la biodiversitat urbana. Afirmen que en aquest espai conviuen arbres fruiters, plantes aromàtiques i vegetació de prat que serveixen d'hàbitat a nombroses espècies d'insectes, petits rèptils, eriçons i ocells tan migradors com sedentaris. Guifré Bonvilà ha lamentat que Mollet és una ciutat on cada vegada hi ha menys espais verds i aquesta zona de Can Filosa, afirma, té una alta qualitat ambiental.
2: Considerem que això a Mollet cada cop hi ha menys zones naturals o zones espais verds que no siguin simplement jardins urbans, no? Això és un espai que té una qualitat ambiental més alta perquè ha crescut d'una manera una mica més naturalitzada, no? Hi ha arbres, hi ha marges amb esbarzer, amb herba de prat, a part de les zones cultivades, no? Llavors, clar, tot això atreu doncs, tota una sèrie de bestiar, d'animals.
0: Bonvilà també ha defensat que els horts contribueixen a reforçar la sobirania alimentària del municipi, ja que permeten produir aliments de proximitat i mantenir viu un espai de cultiu que podria ajudar en properes crisis econòmiques derivades de l'augment del preu del petroli.
2: Hi ha la part que és doncs, la de, no, la de sobirania alimentària, de ser conscients que, no, que les ciutats de l'àrea metropolitana, tan densament poblades, tan densament urbanitzades, ens queda poquíssims espais així i que tot l'aliment que consumim prové de fora i normalment ve de molt lluny, no? Llavors nosaltres considerem que una ciutat en aquests temps que corren i cap a on ens dirigim, no? Anem a una època de més escassetat energètica, on quan el petroli comenci a ser cada cop més car i més escàs, veurem d'on haurà de venir els aliments, no? Llavors, si tota la terra fèrtil que tenim a la vora l'hem asfaltat o l'hem pavimentat, serà un problema en el futur.
0: La plataforma considera que aquesta zona de Can Filosa només és la punta de l'iceberg del nou pla d'ordenació urbanística municipal, que afirmen pretén erradicar cada un dels petits racons exponents del Mollet antic que encara resten. Així ho ha manifestat Guifré Bonvilà.
2: Hem vist que, bueno, que Mollet al llarg de les dècades és un poble d'origen molt agrícola, tot i que també té unes zones doncs, industrialitzades també des de molt antic, vull dir, però clar, aquestes coses, no? Aquests elements així més singulars, no? Doncs d'antigues masies, zones una miqueta irregulars a nivell de traçat, jardins com, bueno, zones així una mica doncs com menys menys regularitzades, una miqueta més caòtiques, una mica més com de poble antic, tot això ha sigut destruït, no?, de manera sistemàtica. De fet, queden molt poques de les antigues masies. Vull dir que el patrimoni cultural i arquitectònic s'ha preservat molt poc en aquesta ciutat.
0: Salvem Alcalderí ha afirmat que la necessitat de noves places d'aparcament no justifica la pèrdua d'un espai verd en un context marcat per l'emergència climàtica i l'augment de les temperatures a les ciutats. També destaquen que Can Filosa es troba en un dels barris amb menor densitat de població de Mollet del Vallès.

0: I ara parlem de sanitat, perquè la Fundació Sanitària Mollet preveu posar la primera pedra del futur Institut de Salut Mental Territorial abans que acabi aquest any. L'equipament es convertirà en un dels projectes estratègics de la institució per reforçar l'atenció a la salut mental al territori i donar resposta a l'augment de la demanda assistencial dels darrers anys. Això ho ha anunciat Jaume Duran, president de la Fundació.
1: Això veurà la llum properament, els propers mesos, abans d'acabar l'any. Posarem ja la primera pedra d'aquest nou Institut de Salut Mental i Benestar Emocional. I ara pren llum, definitivament. El tenim molt embastat. S'està treballant en el projecte executiu per poder, això, no més de 20 mesos, tenir un institut obert i útil a la ciutadania, que ha d'ofertar, bueno, uns serveis més actualitzats, propers, ampliats i amb més qualitat.
0: Actualment, la Fundació treballa en la redacció del projecte executiu, una fase clau que ha de definir les característiques arquitectòniques i funcionals del nou centre. Segons fonts de l'entitat, aquesta etapa permetrà concretar els espais assistencials, els serveis que s'oferiran i l'organització dels recursos professionals que hi treballaran. La previsió de la Fundació és que l'Institut pugui entrar en funcionament durant l'any 2028. Si es compleixen els terminis previstos, les obres començarien després de la col·locació de la primera pedra i s'allargarien durant els pròxims anys amb l'objectiu de disposar d'un equipament plenament operatiu dins del calendari establert. Des de la Fundació Sanitària Mollet es considera que aquest projecte representa una aposta de futur per la salut pública i per la qualitat assistencial de la comarca.

I Mollet estrena dues noves estructures de joc. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha finalitzat les obres d'instal·lació de dues noves grans estructures de joc al Parc de Can Molà i a la plaça de Miquel Mauthausen, amb l'objectiu de millorar la qualitat d'aquests parcs infantils de la ciutat. Aquesta actuació ha permès substituir els elements de joc que s'havien retirat en haver arribat al final de la seva vida útil, alhora que ha incrementat la jugabilitat dels dos espais. Les noves estructures s'han dissenyat per a infants de més de 6 anys, un col·lectiu en què s'havia detectat la necessitat de reforçar l'oferta lúdica als espais públics. La intervenció forma part del desplegament del Pla Mollet Juga, impulsat per l'Ajuntament amb la participació de l'Institut d'Infància i l'Adolescència de Barcelona. El pla estableix les línies estratègiques per millorar la manera com els infants utilitzen i gaudeixen de l'espai públic a la ciutat. Aquest programa té com a objectiu garantir espais de joc més diversos, inclusius i estimulants, entenent que unes bones condicions de joc i d'estada contribueixen de manera decisiva al desenvolupament físic i cognitiu dels infants. La inversió destinada a aquesta actuació ha estat de 165.000 euros.

L'Institut Municipal d'Educació de Mollet del Vallès ha aprovat la convocatòria d'ajuts per a la matriculació d'infants de 2 anys, D2, a les llars d'infants privades del municipi durant el curs 2026-2027. La iniciativa està adreçada a famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica que, tot i haver sol·licitat places a les escoles bressol municipals dins del termini establert, no han obtingut plaça i es troben en llista d'espera. L'objectiu d'aquesta convocatòria és facilitar l'accés a l'escolarització dels infants D2 i garantir la igualtat d'oportunitats per a les famílies amb més dificultats econòmiques. Per poder optar als ajuts, els infants han d'estar empadronats a Mollet del Vallès, tenir residència legal al país, estar matriculats en una llar d'infants privada del municipi en el tram D2 i complir els requisits econòmics establerts a les bases reguladores. També és imprescindible haver presentat la preinscripció a una escola bressol municipal dins del termini i no haver obtingut la plaça. Els ajuts són compatibles amb altres subvencions destinades al mateix concepte, sempre que el conjunt de les aportacions no superi el cost real de les mensualitats d'escolarització. La convocatòria disposa d'un pressupost màxim de 20.000 euros amb càrrec al pressupost de l'exercici 2026. Les sol·licituds s'hauran de presentar preferentment a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès fins al dia 6 d'agost.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta Luismi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima, en el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus, i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu, que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogor immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus, i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Luis Mí, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui la farmàcia La Fargue, situada al carrer Can Flaquer, número 19. I abans de marxar, repassem els continguts en forma de titulars. Mollet del Vallès deixa de formar part de la llista de municipis declarats com a zona de mercat residencial tensionat. Salvem el Calderí suposa l'aparcament previst a Can Filosa i demana protegir els horts. La Fundació Sanitària Mollet preveu la primera pedra del futur Institut de Salut Mental Territorial abans que acabi aquest any. I l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha finalitzat les obres d'instal·lació de dues noves grans estructures de joc al Parc de Can Molà i a la plaça de Miquel Mauthausen. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: clar, Carles, porta. Explica't. I no facis cap tonteria.
1: Qui és?
2: Hola, inspectora. Sóc l'Iris Prats, la podcaster que li va parlar de la Mònica Esteve.
1: Ah, sí.
2: Miri, he trobat una cosa nova. A l'Instagram de la Mònica hi ha un missatge ocult, una convocatòria a una festa secreta.
1: Una festa?
2: Sí, una festa que es va fer justament al Pla de l'Alba, al mateix lloc on van trobar l'home mort. No sembla casualitat.
1: Entenc. I això ho sap per què?
2: Diguem que he tingut accés al seu portàtil.
1: On és?
2: Saben a quants quilòmetres està el Pla de l'Alba de casa seva? Vull dir, per veure com hi podria haver arribat a la festa.
1: No, però diria que està a uns 20 quilòmetres, aproximadament.
2: Això serien 31 minuts i 37 segons en cotxe, no?
1: No exactament.
2: Doncs potser també haurien de fer una recerca a un perímetre de 31 minuts 37 segons de casa seva en cotxe.
1: Per què? Sap alguna cosa més?
2: No. El missatge també hi deia alguna cosa d'un elefant de llums. Potser sembla la decoració d'aquell edifici tan alt. No sé, potser és un missatge encriptat.
1: Iris? Segueix aquí, Iris?
0: Què coi fas?
2: Què coi fas, tu? Si jo només li havia donat pistes com havíem quedat.
0: Ni jocs, ni codis. O ho pagarà ell. Qui? Ostres, no. No.
3: No t'has carregat el mirall? Era de l'àvia Mercè.
0: Si havia de ser per la Mònica. No saps com se l'estimava.
2: Ha estat sense voler. Que no veus que no hi veig?
0: Quina obsessió que tens de veure-hi. Veure-hi no canviarà res. Mira, deixaré que ho comprovis tu mateixa. Mira, Tiris. Mira la mena de mare que estàs feta.
2: Mostra'm tu la cara. Vine aquí i ensenya'm la mena de pare que seria capaç de fer una cosa així. Torna! Dóna la cara a tu també. Vull saber qui ets. Qui ets, malparit!

Em va treure la vena dels ulls, sí. Però sé que només ho va fer per castigar-me. Sabia que les seves paraules se'm clavarien com punyals. I així va ser. Tan bon punt vaig veure la meva cara reflectida en aquell mirall trencat, em vaig penedir d'haver-li demanat que em destapés els ulls. Vaig topar-me amb un reflex gairebé desconegut. Tenia el rostre desencaixat. I entre la foscor d'aquell soterrani, vaig reconèixer la mirada de pànic d'en Pol quan es despertava plorant de matinada, a mig malson. No podia ni imaginar pel que devia estar passant. Potser la inspectora Merino havia entès el missatge i en rescataria a tots dos. O potser no. I cada cop que obria la boca, el risc per al meu fill creixia. No vaig poder aguantar-me la mirada gaire temps més. En aquell mirall trencat ja no hi havia cap reflex que pogués recompondre. Era com si la meva pròpia imatge s'hagués esberlat per sempre.

0: fi t'has decidit a donar la cara? No! Què fas? Treu-la, bossa del cau! Treu-la! Oh, no! No, imagina!
1: Ja saps què se sent.

0: Si tornes a jugar-me-la, això és el que li faré al teu fill. I t'asseguro que ell no aguantarà tant sense respirar.
1: Ets un desgraciat. No m'estranyaria gens que la teva filla hagués marxat per voluntat pròpia.
0: No sóc cap mala persona. Situacions extremes requereixen mesures extremes. I ara necessito assegurar-me que et comportaràs. Et taparé els ulls de nou.
1: No, sisplau, sisplau.
0: Just a temps. Així que, Iris, et comportaràs?

0: que si et comportaràs, respon, collons!
1: Em comportaré. Em comportaré, que sí, hòstia, que em comportaré!
0: Molt bé.
2: Iris? Encén, Iris?
1: Sí, inspectora, la sento.
2: Ens havia espantat. Està tot bé? Sí.

0: Dragon, Iris, no pengi. Merda. Inspectora Merino, digui.
1: Bon vespre, inspectora. Miri, sóc en Enric Armiró, de Crims d'Actualitat. Tenim informació d'una podcaster?
0: Com ha aconseguit aquest número? Un altre podcaster que es vol fer famós amb aquesta història.
1: Un altre? Sap alguna cosa de l'Iris Puig? Ha desaparegut?
0: Disculpi, Iris. Sembla que tothom vulgui fer-se famós amb aquesta història. Iris? Ets...
2: "48 Hores" és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: Benvinguts a l'última setmana d'aquesta temporada de Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa hem analitzat durant tots aquests mesos les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens hem fet moltes preguntes. Durant segles, guerres, conquestes i el colonialisme van permetre que nombroses obres d'art i peces de patrimoni cultural acabessin en museus occidentals, lluny dels seus llocs d'origen. Avui aquest llegat continua generant un debat intens sobre la restitució, la memòria històrica i la justícia cultural. Per això, Joan Salicru dedica la conversa a debatre si les obres d'art han de mostrar-se allà on van sorgir amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró, i Albert Velasco, doctor en Història de l'Art. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui anirem fins al cementiri de Vilassar de Dalt per escoltar l'últim capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al llibre Sin Rencor, d'Elena de Juan García, qui amb només 22 anys ha relatat l'assetjament escolar que va patir quan en tenia 17. Editat per Dièresis, l'assaig afronta aquesta experiència traumàtica des de la comprensió dels seus agressors i la voluntat d'entendre el motiu que els va portar a fer-li la vida impossible. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera i última parada, com hem fet cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què parlarem avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Últim capítol de la temporada, últim anàlisi de l'actualitat. Em sento una mica com quan era l'últim dia de l'escola, que a mi no em queda tant.
0: Rauxa.
2: Tu potser sí.
0: No, a
2: sí,
0: mi sí, molt sí. Més que tu, segur.
2: Si em permets dir-t'ho, durant aquest any he parlat de molts fets que em semblen criticables o qüestionables, també hem parlat d'iniciatives i fins i tot dels canvis al Zoo de Barcelona.
0: Cert.
2: Així que avui volia repassar molts temes que hem tractat per veure si les coses han canviat i si anem a millor, a pitjor o tot està igual.
0: Sospito que millor no, però bé, m'has parlat de molts temes diferents, com deies, jo no sabria per on començar, però no ho farem.
2: Doncs mira, si vols podem començar per la voluntat de Milei d'explotar les glaceres de la Patagònia, on hi ha una de les reserves d'aigua dolça més importants del món. L'objectiu és treure'n un rèdit econòmic i uns mesos després de parlar-ne i tot i les protestes dels ciutadans, la llei que permetia que es treballés al terreny s'ha aprovat. Així que, de moment, no anem a millor.
0: Fantàstic. Primer suspens. Què repassem ara?
2: Fa molt que es va tancar Collserola a causa del brot de pesta porcina. Que hi va haver, no sé si te'n recordes, perquè ara ens queda molt lluny, però en aquell moment moltes persones no van respectar les restriccions i van provar d'entrar a la zona acordonada. Doncs això em porta a analitzar el comportament que molts catalans van tenir amb l'incendi de les Gavarres. Tot i que s'estigués cremant la zona, molts estaven preocupats per si podien anar o no a la Costa Brava. Quin greu que em sap, no poder anar a la Costa Brava. I molts d'ells hi van anar igualment. Em sembla que mai deixarem de saltar-nos les recomanacions.
0: És que la diria grossa, però som egoistes els humans. Jo crec que per naturalesa. Va, tercera notícia.
2: Vinga, va, a veure si millorem. Els recordes els camps de deportació que vaig parlar-te amb ells, dels camps de deportació d'immigrants que, impulsats per Giorgia Meloni, volia implantar a la Unió Europea?
0: Sí.
2: Doncs bé, al desembre s'havia acordat avalar la seva obertura i fa ben poc va entrar en vigor el pacte de migració i asil de la Unió amb la promesa de reforçar el control de les fronteres exteriors, accelerar els procediments d'asil i augmentar les devolucions a persones sense dret a pertànyer en territori europeu. El pacte més restrictiu de la història de Brussel·les, així que tampoc anem gaire millor.
0: No sé si haurem d'acabar repetint curs. Aviam si tenim sort amb la quarta notícia.
2: Doncs em sap greu dir-te que no.
0: Sorpresa.
2: Quan vam parlar, sí, exacte, sorpresa. Quan vam parlar dels arxius de Jeffrey Epstein, et vaig avisar que les xarxes s'havien omplert de memes i que segurament tothom ho oblidaria i es convertiria en un mem més. Doncs ha estat més o menys així. Fins ara poca repercussió pels qui sortien a la llista i sembla que la majoria només ens en recordem quan veiem alguna broma a internet.
0: Sembla que ha passat el temps, però tot continua d'alguna manera igual o fins i tot pitjor. Per què ho has volgut enfocar d'aquesta manera, plantant-nos la realitat a la cara?
2: Em sembla interessant analitzar com passa el temps, però les coses no canvien. Portem molt de temps enquistats en una guerra entre Rússia i Ucraïna que no sembla tenir fi. Cada dia rebem notícies terribles de Palestina i d'exemples com aquests te'n podria posar molts. Sento que vivim en un món que ens sobrepassa i que gira ràpidament, però que canvia menys del que ens pensem. A veure si tornem a prendre en la direcció i a canviar tot el que ens fa pitjors com a societat. Jo crec que no està tot perdut, però n'hem de tenir ganes.
0: Acabem optimistes. Molt interessant tot plegat, Carles. Moltíssimes gràcies per haver-nos dut l'actualitat a l'estudi durant tota la temporada. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: El Mundial de Futbol més llarg de la història ja ha baixat el teló. I més enllà dels més de 100 partits que s'han fet, un dels protagonistes fora del camp ha estat Patrice Lumumba, malgrat que el primer ministre de la República del Congo va morir assassinat fa 65 anys. Feia més de 50 anys que el Congo no participava en un Mundial, i en el segon partit dels Lleopards a la Copa del Món, a l'estadi de Guadalajara de Mèxic, a la graderia enmig de l'alegria i el moviment dels aficionats, hi havia algú completament quiet. Michel Nkukambo Dibanga, un aficionat congolès de 49 anys, segueix des del 2013 una peculiar rutina quan mira els partits de la selecció del seu país. Es queda dret a la grada, immòbil durant tot el partit, imitant la posició de l'estàtua de Patrice Lumumba que hi ha a Kinshasa. L'aficionat, conegut com a Lumumba Bea, no va poder viatjar als Estats Units per les restriccions arran del brot d'Ebola que hi ha al seu país, però la seva aparició a Mèxic va trasbalsar mig món. Simbòlicament, 65 anys més tard, el líder anticolonial tornava a estar a primera plana, en un mundial en què un dels països organitzadors era, precisament, un país que va estar implicat en el seu assassinat. Segurament, l'estàtua humana de Lumumba d'aquest mundial haurà fet que molts que no el coneixien ara sàpiguen qui va ser el líder congolès. El problema és que, després del partit a Mèxic, el Congo tornava a jugar als Estats Units i Lumumba Bea no hi podia entrar. Però va trobar un substitut. Enoch Kabwende, nascut al Congo però que viu als Estats Units des que era adolescent i no està afectat per les restriccions actuals. D'aquesta manera, fins que va acabar la participació del Congo amb la derrota contra Anglaterra, la selecció va tenir el suport de l'aficionat més cèlebre d'aquest Mundial. La fama de Lumumba Bea encara va tenir un altre capítol. Durant el Mundial, Michel Nkukambo Dibanga va signar un acord de patrocini amb la marca de desodorant Rexona, que també és patrocinadora oficial de la FIFA. En una estranya quadratura del cercle, l'imitador del líder anticolonial rebia el patrocini d'una marca vinculada amb Unilever, que a principis del segle XX va participar en l'espoli del Congo mitjançant treballs forçats i esclavitud durant el domini belga. El capitalisme sempre guanya, podríem pensar. O potser la victòria definitiva de Lumumba ha estat aconseguir tornar a fer famosa el líder anticolonial i que, a més, li hagin pagat diners. Com el futbol, encara que sembli impossible, a vegades tothom diu que ha guanyat.

Les obres d'art espoliades s'haurien de retornar al seu territori d'origen? És la pregunta que avui ens plantegem i de seguida ens endinsem. Però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: duermen, puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad, te llevo de lo cotidiano a otra...
1: M'agrada molt i m'agradaria que la gent pogués veure les mirades que us feu, Pere Sánchez i Carles Valls.
2: Sí, perquè crec que he posat un artista que no li agrada gens.
3: Bueno, has posat Keisio, a mi m'agrada molt el rap i, per exemple, jo crec que fa poc va treure un disc que jo crec que se'l podria haver guardat i que no calia que ningú l'escoltés
2: ja. A vegades s'accedeix, potser, en treure coses. Però bueno, he posat Repartiendo Arte perquè parlem de les... d'això del tema de l'art, de que si...
1: Les obres han de tornar.
2: Han de tornar o no han de tornar. I com ell és de Saragossa, que és aragonès, doncs pues mira, lliga tot una mica. Jo em pregunto si les peces de Xixena que tenen en altres museus del món les reclamaran els d'Aragó. M'ho pregunto, no sé. Ho deixo aquí.
0: Donde todos los posibles sucesos suceden, donde dicen que cocinan sus besos las mujeres por si acaso me perdiera.
1: Per què parlem d'art avui, Carles?
3: Doncs parlarem d'art perquè així també ho ha decidit una mica Joan Salicru, qui dedicarà la conversa a parlar si a les obres d'art haurien de retornar-se als seus llocs d'origen. Ho farà parlant amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història d'Art de la mateixa universitat, i amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró i, interessant aquí, un dels primers museus catalans que va organitzar una exposició en l'entorn de les obres d'art que conserva el museu procedent dels moviments d'objectes espoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola.
1: Doncs això va avui la conversa amb la que us deixem de seguida amb Joan Salicru, però aprofito abans per desitjar un bon estiu a Carles Bancs, perquè no ens retrobem, em sembla ja, a Pere Sánchez, per una temporada més d'haver posat banda sonora als temes principals de Valors a l'Alça, i evidentment a Joan Salicru, amb qui us deixem a continuació. Percepción
4: de la perfección. La pregunta de si els museus han de retornar peces adquirides durant períodes colonials, guerres o contextos de desigualtat és un dels grans debats ètics del moment, més ara que s'acosta la temporada turística. No és només una qüestió jurídica, sinó també de memòria històrica, justícia, patrimoni cultural i accés universal al coneixement. Hi ha, com tot, arguments a favor i arguments en contra. No és prou un debat que tingui només un àmbit internacional. També a casa nostra tenim exemples de disputes entre, podríem dir, els propietaris històrics d'obres d'art i els que, a vegades, per atzars de la història, són qui mostren realment aquest patrimoni al públic. De tot això en volem parlar amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida i professor associat del Departament de Geografia d'aquesta universitat, també de la Universitat Oberta de Catalunya. Albert Velasco, benvingut a Valors a l'Alça, gràcies.
5: Hola, què tal? Gràcies a vosaltres.
4: I amb l'Anna Capella, que és llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró, un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola. En parlem també. Anna Capella, gràcies per acceptar la nostra invitació.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs començarem amb l'Albert Velasco, que a més acaba de publicar Les pintures de Xixena, un foc encara crema, que tracta un dels grans conflictes, una expressió d'això que estàvem parlant, doncs a nivell espanyol entre Catalunya i Aragó. Li volia preguntar primer, Albert, és un debat incòmode aquest encara, o depèn de si parlem de Xixena o del British Museum?
5: Home, jo diria que no hi ha debat més incomodíssim en el món de la museologia mundial, el de les restitucions i les reclamacions prèvies, naturalment. Efectivament, el que passa és que sempre s'ha de discernir o s'ha de diferenciar sobre quin tipus de reclamació tenim entre mans, perquè no és el mateix el cas aquest de Xixena que tu comentes i que jo he estudiat darrerament i altres casos que segurament avui en aquesta conversa en parlarem. El cas de Xixena és un cas molt peculiar, molt condicionat per un determinat context polític, per, diguéssim, la relació també que han mantingut històricament o com a mínim durant bona part del segle XX dues comunitats autònomes i també per la relació que han mantingut sobretot en els darrers anys, arran del procés Catalunya i Espanya. I crec que això ha condicionat d'una manera molt important la resolució del cas. I és evident que la manera com s'ha tancat el cas o com estem en vies de tancar-lo és una resolució que va molt més enllà del que és una reclamació patrimonial i una restitució. Perquè, per exemple, un altre cas que està directament relacionat amb aquest, que és el de l'art de la franja, que no, és un altre procés judicial, en aquest cas tot i que se parla de restitució, no és una restitució, perquè el que s'ha fet és agafar unes obres d'un museu, del Museu de Lleida, i traslladar-les a un altre museu, al Museu de Barbastre Montsó, i per tant aquí no estem parlant d'una restitució.
7: Uh-huh. En tot cas, en aquesta línia d'una pregunta per escalfar, com citàvem al principi, el Museu de Mataró és un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, dèiem, expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil. Era expedient 26-19, Art en Dipòsit, Mataró, 1936-2023. És encara una línia que fa una certa basarda a abordar, Anna, aquest tema d'aquestes obres, doncs que no són d'aquí, les ensenya en aquest moment i, per tant, no, sempre hi ha una certa nebulosa. Fa por encara abordar aquest tema des de la museologia?
8: No, jo crec que ara ja no fa por, però sí que n'ha fet. Més que por, ha fet com una certa mandra o ha patit de poca atenció, diguem-ho així. Però bàsicament perquè era bastant difícil rastrejar i seguir doncs, els trasiegos, per dir-ho en llengua castellana, doncs, d'aquestes peces i de com t'havien arribat a les institucions. Teníem molt poca història a l'entorn d'això. Els museus públics catalans, almenys que tenien peces en dipòsit, però clar, en el nostre cas, a Mataró, era un dipòsit molt gran. De fet, és un dels que ens consten doncs, gairebé més grans de l'estat espanyol, per dir-ho així, o sigui, d'un volum de peces importantíssim, que també hi ha medalles i monedes i joies, eh? Vull dir que és una cosa... Bueno, o sigui, no tots són grans obres d'art ni molt menys de primera fila categoria, perquè també hi ha mobiliari, també va, moltes coses. Però és veritat que era un fons molt gran i molt important i aquí, evidentment, es coneixia d'on venia, però com que no teníem la documentació completa, aquesta és la deducció a la qual vam arribar després quan vam aconseguir fer l'exposició, no teníem les dues actes. De fet, a hores d'ara sabem que n'hi ha tres d'actes, però en aquell moment que vam fer l'exposició en coneixíem dos, nombroses i grosses, i no teníem el coneixement de les dues. O sigui, una estava dipositada al museu i, per tant, se la coneixia. L'altra era els arxius del Museu Arqueològic, en un lloc on s'hi podies anar a consultar i saber que hi havia aquestes dades, però que estava tot molt mal estudiat i indexat. O sigui, anava gent, estudiaven, traia la informació que volia, però, diguéssim, no s'avançava massa amb això. Tot el que realment, fins que no vam descobrir aquestes dues actes, també no va ser el moment de dir, va, doncs, posem-nos i revisem-ho tot. Ara, interès principal durant aquests anys que hem tingut aquests dipòsits per posar-ho en primera fila, ni sí ni no. O sigui, les peces han sortit, havien funcionat, se sabia que hi eren, quan no s'estudiava exactament l'origen. Però per què? Perquè tampoc venia ningú del Ministeri. Això són dipòsits del Ministeri. En realitat, tampoc venia ningú del Ministeri mai a dir-te que tenim aquestes peces i que són dipòsits i, per tant, perquè de que no ho revisem, ho estem estudiant. O sigui, era com un... Bueno, com un cert allò... estat així als llims, per dir-ho alguna cosa, d'aquestes col·leccions que hi havia en els museus. I que recentment s'ha fet molta més feina, entre d'altres coses perquè s'han escanejat i s'han digitalitzat molts dels materials d'arxiu que han pogut ser consultats, que això ha facilitat molt la feina. Vull dir que també està bé posar-ho a vegades en els contextos possibles de recerca o investigació que si canvien i es pluralitzen més i hi ha més gent que pot accedir a aquests documents, doncs és molt més fàcil treballar aquests temes.
7: En tot cas, tornant amb la línia que et preguntava abans, Albert, no? Se'ns fa més fàcil, com que és més genèric, fer aquest debat sobre les grans peces i els grans repartiments de peces que hi ha a nivell mundial i, per tant, no abordar els de casa nostra? Tens aquesta sensació?
5: No sé si la tinc, perquè darrerament sembla que hi ha una sèrie de grans institucions, tant espanyoles com catalanes, que estan encapçalant aquest procés, i em refereixo en concret al Museu del Prado i al Museu Nacional d'Art de Catalunya. També hi ha grans projectes vinculats a importants universitats, com a la Universitat de Barcelona, vinculats amb aquestes idees de reclamació i restitució. I, per tant, jo crec que ja és un debat que ha deixat de ser incòmode, com deia fa un moment l'Anna. El que passa és que és evident que hi ha molta feina per fer, això és innegable. Hi ha moltíssima feina per fer perquè ens hi acabem de posar. És a dir, pensar que jo les primeres restitucions que recordo de peces del franquisme, diguéssim, exceptuant les que va fer l'autoritat franquista, l'SDPAN, exceptuant això, les primeres restitucions són dels anys 90, crec recordar, si no m'equivoco. Tot i que hi havia reclamacions ja serioses d'anys enrere, però és que és una disciplina molt jove aquesta i per tant és evident que encara se n'ha de parlar més perquè encara s'ha de fer molta feina, saps? Per exemple, exposicions com la que es va fer a Mataró, diguéssim promoguda per l'Anna o altres que s'han fet en altres museus, ara per exemple n'hi ha una al Manac, sobre temes d'aquest tipus, encara se n'han de fer moltes. Per exemple, a Lleida, que és on jo he treballat el tema, encara no n'hem fet cap. Jo ja he fet una proposta per fer-la i és això, és a dir, perquè aquestes exposicions el que acaben, o diguéssim, un dels objectius o missions d'aquestes exposicions és fer feina, és, diguéssim, fomentar que si s'han de fer aquestes restitucions, que es facin. Però atenció, és a dir, això hem de tenir-ho clar també, que les restitucions, per exemple, han d'estar molt vinculades a determinats contextos. És a dir, tot això no ha de servir per dir, ei, tot el que està fora del seu lloc d'origen ha de retornar al seu lloc d'origen. No. Aquí no s'està dient això. I això ho hauríem de tenir clar com a premissa bàsica.
7: Bé, de fet, aquesta és la pregunta del milió de dòlars que estava a punt de formular-nos després d'això, com que ja has obert el meló. Si vols, ja hi podem entrar de ple, Anna. Com ho veus tu?
8: Jo veig que realment no és que s'hagi de fer absolutament cas per cas, però que sí que s'han d'analitzar molt bé els contextos i les situacions. Una cosa és potser el suposat retorn de peces arqueològiques que estan potser en el Museu Nacional, però que en un moment anat al lloc d'origen té un jaciment i tot un museu a l'entorn, i llavors, perquè no s'hi ha interès, un relat, un discurs, el que sigui, doncs les peces poden anar d'un lloc a l'altre i poden, suposadament, no tornar a un... O sigui, saps? Sinó canviar de museu perquè tots ho pensem, això, que a vegades les peces doncs, poden circular, o sigui, no són absolutament propietat d'un lloc i de l'altre, en tant que són peces d'art que ja els han donat un valor patrimonial i estan en un context d'institucions públiques, no? I l'altre gran tema, clar, és la restitució també dels propietaris privats que van tenir aquestes peces a les seves mans, que per raons mil, diguéssim, mil vull dir molt diverses, no? Doncs van deixar de ser propietaris, en els seus contextos no les van poder reclamar, tot i que la intenció està documentat i el rastre, o sigui, el rastre, tant les persones que van treballar, els funcionaris que van treballar fent recollida, diguéssim, fent concentració i després dispersió d'aquestes peces tant del govern de la República com del govern després franquista, no van perdre el traç. O sigui, no van perdre les notes i la història del traç. El que passa és que, per si cas, havien de tornar les peces. Entenc que era una de les intencions, tot i que també n'hi havia hagut alguna altra intenció en un moment inicial, que és de, com es diu això, doncs de passar-les a domini públic, d'escopiar-les, però dir-ho així, perquè formessin part de museus que passessin al bé comú, no? O sigui, que passessin a ser de propietat de l'Estat o propietat institucional. Amb tot això, jo és el que dic, els rastres hi van a ser. El que passa és que després la informació ha quedat molt dispersada i també sabem de casos que les intencions de restitucions del govern franquista van ser molt minces, molt amagadetes i molt dissimulades. Inclús van arribar a fer estafes i restitucions a persones que no havien sigut mai els seus propietaris. O sigui, va haver-hi també un cert tràfic d'influències per arribar a tenir propietat de peces i coses que no... Bueno, que no, a persones que no eren els legítims propietaris. Per tant, aquí sí que jo penso que és molt important que reconèixer que la voluntat hi ha de ser, també reconèixer que durant molts anys els museus han fet un paper bé o més bé o més malament, però de custòdia i de conservació d'aquests objectes i que els hem exhibit i tampoc els hem amagat sota d'un... Però hem de reconèixer també d'on venen, la seva història, i si en el cas que hi hagin d'haver restitucions, doncs llavors sí que és un tema, jo penso, que d'anàlisi de poder seguir unes certes traces per arribar a verificar doncs, aquesta legitimitat de propietaris.
7: No, va dir que està clar que en termes internacionals hi ha una corrent, no?, que sembla que una forma molt, molt clara defensa la idea de la restitució sí o sí, no? És a dir, que ha de primar aquesta línia en relació a un rescabalament vinculat al colonialisme, no? I, per tant, que la premissa principal ha de ser aquesta. Entenc que tots dos hi pugeu peròs, no?, en aquesta qüestió, o no hi veieu una premissa clara de sí. Això, de forma general, ha de ser així, no, Albert?
5: Clar, perquè és que no tot és colonialisme. Nosaltres, per exemple, hi ha molts museus que no, del nostre país, de Catalunya, que no estan afectats per aquesta premissa colonial. I això no vol dir que és una... Aquesta és una línia que jo pretenc, diguéssim, explorar en els propers anys. Això no vol dir que no puguem aplicar, per exemple, als nostres museus de patrimoni artístic, museus diocesans, o el mateix Museu Nacional d'Art de Catalunya, o el Museu de Lleida, o els museus de Sitges, o el Museu de Reus, a tota una sèrie de museus que tenen patrimoni religiós. Això no vol dir que no puguem aplicar determinades premisses que s'han fet servir per a aquests casos colonials. I vull explicar-me bé perquè això és un tema complex. El tema del colonialisme sempre es basa en una qüestió primordial, que és la desigualtat, les relacions desiguals entre les metròpolis i les colònies. No? És a dir, les metròpolis van aprofitar-se de la seva situació de domini polític i de poder per extreure tota una sèrie de recursos patrimonials de les colònies. Ens hem de plantejar debats similars, per exemple, si quan la Junta de Museus de Barcelona comprava peces pel Pirineu en aquestes esglésies i parroquietes a principis del segle XX i que han ajudat a configurar totes aquestes adquisicions, per exemple, la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya o del Museu del Disseny o d'altres museus, i dic el mateix per als museus diocesans de la resta del país, hem de pensar si aquestes adquisicions es van fer en una relació d'igualtat. Jo crec que moltes vegades no. És a dir, per exemple, la Junta de Museus era un instrument poderós, que tenia al darrere diners, que tenia al darrere la burgesia barcelonina que ostentava el poder a la ciutat, i aquesta gent, que a més tenien el poder cultural i una gran base cultural que no existia en aquestes parròquies del Pirineu, hem de veure si aquesta relació, aquestes transaccions comercials, que no ho oblidem, van ser legals, van ser absolutament legals. Hem de mirar-nos si des d'un punt de vista ètic aquestes relacions comercials que van establir-se van ser en base a una igualtat. Jo estic segur que moltes vegades no. Què vol dir això? Hem de restituir tot el patrimoni del Pirineu que està al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Museu Episcopal de Vic, al Museu de Lleida, a les parròquies d'origen? No, no, jo no estic dient això. Estic dient que hem de reavaluar aquests negocis i veure com es pot compensar amb aquests pobles, parròquies, etc., que potser es van veure perjudicats per relacions desiguals. És una línia que encara, diguéssim, jo vull explorar en els propers anys a nivell de recerca, publicar alguna cosa, perquè no n'hem parlat gaire, però jo crec que el resum seria que hem d'aprendre d'aquestes experiències vinculades al colonialisme, extreure algunes idees o conceptes que puguin ser aplicables al nostre cas, però insisteixo, no en els mateixos termes d'una manera exacta.
7: Anna, ara sí que el diàleg i el debat és obert.
8: Sí, sí, clar, jo estic bastant d'acord amb el... Bueno, vaja, pràcticament d'acord amb el que diu l'Albert. O sigui, una relació de colonialisme és sempre una relació de poder. Vull dir, quan ella ha dit la paraula, no, van extreure recursos patrimonials, sí, sí, al costat dels naturals, els humans i el que sigui. O sigui, l'extracció d'elements patrimonials no deixa de ser la punta de l'iceberg de tota una relació de desigualtats en els països d'aquests d'origen, no? Llavors, és veritat que quan et penses en les grans icones artístiques, clar, penses que s'extreu una cosa o es ven una cosa per un valor petit, com ara ell diu de les relacions d'igualtat, és perquè, de desigualtat, perdó, és que a vegades, sí, jo t'ho vull comprar, bueno, clar, però jo estic necessitat i per tant t'ho ven per 4 duros perquè tu saps que em val més. Vull dir, al final estem parlant de mercat, de negoci, tot i que acaben siguent després icones, evidentment qui fa més famoses i mundialment reconegudes les grans peces històriques de la història de l'art de països de l'Orient Mitjà és Europa, no són els propis països de l'Orient Mitjà, perquè bueno, van passar per davant els altres, diguéssim, per fer això. Necessites una societat de benestar, per dir-ho així, per poder generar instruments de valor, de símbol, de custòdia de patrimoni, tots, les col·leccions de les primeres meravelles del món i aquestes coses les fabricaven els reis i els poderosos, després les vam anar passant a la institució pública en tant que vam ser governats socialment. Vull dir que són moltes coses que tenen tota una història llarga darrere. I, evidentment, quan parlem de restitució i colonització, tothom també està pensant en aquests valors, però clar, són casos molt diferents. El d'aquest de la guerra que estàvem analitzant té un context, els altres en tenen uns altres. Va, jo penso que és molt important això, anar analitzant des de tots aquests punts de vista diferents actuals, les nostres pròpies revisions dels fets històrics que fem, històrics i culturals, no pensem el mateix que abans, clar, aquesta, com dius tu, bueno, jo potser sí, restituiria les pintures a les esglésies en tant que a hores d'ara potser ja les podríem custodiar i vigilar i no ho perdríem. En aquell moment hi havia aquella cosa, i m'ho crec, no?, que s'estaven, bé, m'ho crec i penso que és cert, no sé si t'ha de darrere, vull dir, si no guardàvem els claustres marxaven cap als Estats Units, era una altra relació de desigualtat, per dir-ho així, no? I les pintures el mateix, suposadament es feien malbé. Però bé, llavors ve aquest concepte paternalista de les vam salvar, no? Érem uns quants que érem els lletrats, no? Els il·lustrats, eren els que fèiem aquesta feina. Vull dir que jo crec que hores d'ara tot això és molt important que ja ho podem revisar-ho i que no tardem gaire a fer-ho, per dir-ho així, no? Cobrim aquests debats que en parlem.
9: però que també ho fem amb una consciència una mica més generalista i social, perquè a vegades ara el que passa és que hi ha gent que pensa d'una manera molt diferent i llavors encén, diguéssim, incendis, o sigui, provoca incendis amb localitzacions de peces petites o fons, o fons molt concrets, o, bueno, o casos tan paradigmàtics, evidentment, com el de Sixena.
7: Molt bé, doncs fins aquí la conversa que hem mantingut amb l'Albert Velasco, que és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història de l'Art d'aquesta universitat, també professor a la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies, Albert. I amb l'Anna Capella, llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró. Moltes gràcies per les vostres reflexions, per la vostra passió en el debat i fins la propera.
5: Gràcies a vosaltres.
9: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
10: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Josep Gordi, molt bon dia, com estàs?
11: Molt bé, molt content d'estar aquí, a l'aire lliure.
1: Per fi ho hem aconseguit, perquè tota la temporada que diem que sortim metafòricament de l'estudi per visitar santuaris naturals, avui sí. Va de bo, això.
11: Sí, avui som a la intempèrie de veritat.
1: I a quina intempèrie ens has portat?
11: Estem en un turó on conflueix l'església, o millor dit, la capella de Sant Sebastià amb el cementiri de Vilassar de Dalt, un lloc molt especial.
1: Per què és especial i per què has volgut acabar secció? Perquè és l'últim capítol d'aquesta secció de santuaris naturals aquí.
11: Perquè és un espai sagrat per un doble motiu. Primer, perquè hi ha una capella on des de temps seculars la gent hi venia a pregar, i després perquè hi ha un cementiri on actualment la gent segueix venint a despedir-se dels seus difunts o fins i tot a parlar amb ells. I, en tercer lloc, perquè som a l'aire lliure, ja no som a l'estudi.
1: I a més el Maresme, sí, una comarca que ens estimem molt, tant tu, sí, com jo, t'he de dir que jo no coneixia aquest raconet de Vilassar de Dalt, entre Vilassar de Dalt i Cabrils, podem
11: dir. Sí, a més, per aquí passava el camí antic que unia Vilassar de Dalt amb Cabrils, per tant, és un lloc de pas, per molts motius, hem dit un lloc de pas de peregrinatge a la capella, un lloc de pas per arribar al cementiri i un lloc de pas també per connectar amb aquesta calma i natura que hi ha aquí.
1: De fet, és un espai que també els lectors de la revista Valors trobaran en l'últim número, oi?
11: Sí, perquè m'agrada molt el número que parla de la intempèrie. En la revista es manlleva de l'obra poètica de Joan Margarit aquesta idea d'estar a la intempèrie, que és, no només és el sentit de sentir-se com ara, que ens toca l'aire a la cara, el sol, sinó també del que representa de pèrdua de comoditat, d'estar sense cap mena de protecció. És una idea que lliga molt amb el que després parlarem, que és el sagrat. Per tant, doncs, aquest espai, des de temps seculars, ha sigut un indret on les persones han vingut a buscar refugi o aixopluc d'aquesta intempèrie que, en el fons, tots tenim en algun moment o altre de la nostra vida.
1: Això és molt bonic i em sembla que molta gent s'hi sentirà reconeguda, no?, i representada. Expliquem una mica més aquest concepte, sí, que és el refugi, sí, de l'aixopluc, sí, suposo que amb la capella, no?, també.
11: Bueno, perquè hi ha aquí aquest doble element, no? La capella ens parla del passat, és una capella del segle XVI, lligada a Cabrils, i per buscar protecció davant de les epidèmies que hi havia en aquell moment. Pensa, la població que vivia en aquesta zona segles enrere, cada cop i volta podia veure's afectat per una epidèmia de tifus, de còlera, que no sabien per on venia, què passava, què havien de fer. I llavors pujaven a encomanar-se a un sant o en altres llocs amb una Mare de Déu, a pregar, Els mateixos gotxos sempre ho diuen, doneu-nos protecció, protegiu la nostra vila. Això tots els gotxos de tots els indrets parlen. Per tant, és un indret secular on la gent ha vingut a buscar aquest aixopluc per sentir-se protegit, i aquesta protecció la buscaven en un sant, en una Mare de Déu. Per tant, això ens parla del passat, d'un lloc d'on la gent venia a fer els aplecs, a pregar, a demanar, a deixar exvots sobre la seva família. Per tant, és un passat que és important tenir present.
1: I és habitual que hi hagi cementiris a tocar d'una capella?
11: Abans, la majoria, fins al segle XVIII, tots els cementiris estaven al costat de les esglésies, Precisament aquí al Maresme, Sant Andreu de Llavaneres, el cementiri de Sant Andreu de Llavaneres encara té la vella església dins del cementiri, no? Però amb el pas del temps i per qüestions d'higienisme, van anar sortint ordres que calia expulsar. Per exemple, a Barcelona, el primer cementiri que surt de la ciutat emmurallada és el del Poble Nou. Després vindrà Montjuïc, per tant, i a poc, tots els cementiris se'n van fora de les ciutats. I aquest seria també un exemple.
1: Hi ha qui diu que els cementiris són terra sagrada.
11: Sí, en aquest sentit m'agradaria recordar un episodi de la sèrie Natura Sagrada, que es pot trobar al portal de la xarxa, recuperar, visionar, molt interessant. Us recomano el de Sant Llorenç del Munt, on parla l'escriptor Vicenç Villatoro, no? Que és un agnòstic confés i que diu que els llocs de dolor, de pèrdua, són llocs sagrats. Per tant, això del sagrat no és només una apreciació dels que diríem de la gent religiosa, de la gent de qualsevol tradició espiritual, sinó també dels agnòstics. Aquí hi ha dolor, hi ha pèrdua, per alguns hi ha esperança, però no deixa de ser un espai sagrat on et retrobes totalment a la intempèrie, com dèiem abans.
1: I aquests dos conceptes, intempèrie i sagrat,
11: sí,
1: en relació?
11: Home, clar, que tenen relació, no? O sigui, sempre... Jo sempre penso que en qualsevol moment de la vida ens podem sentir a la intempèrie, és a dir, desprotegits, sols, sense... perquè el dolor, les desgràcies, no?, que a vegades ens poden colpejar, mai saps quan venen, ni saps per què. I moltes vegades no tenen ni explicació. Per tant, doncs, a la capella, al cementiri, doncs a vegades pot venir la gent a buscar simplement consol, no? I tenen tot el seu dret, un consol que pot ser resultat de simplement sentir-se aixoplugat per una tradició espiritual, religiosa, la que sigui, o el consol de sentir-se... tocat per aquest airet, per aquests ratxos de sol, pel so dels ocells que per aquí passen, per aquestes mil coses, no? Per tant, doncs, tant aquesta espiritualitat latent en aquests llocs més que en uns altres, com el simple contacte amb l'aire, no?, amb el que ens envolta, ens pot donar aquest consol que implica sentir-nos a la intempèrie, sentir-nos sols, sentir-nos a vegades desconsolats, i això pot ajudar.
1: Jo no sé si trobarem consol avui nosaltres aquí, però crec que sí que podem fer una cosa que tu ens has animat a fer des de fa moltes temporades, que és badar.
11: Ah, sí, sense cap mena de dubte. A més, aquí tenim un passeig envoltat per xipresos, que...
1: Acostumen a ser cementiris.
11: Sí, fins i tot existeix un llibre que es va reeditar fa uns anys de botànica funerària,
1: Wow.
11: I esmenta, tot i que els xipresos tenen moltes altres simbologies, no?, aquest caire, diríem que té el xiprer com d'espelma, no?, que és un arbre vertical, que és un arbre de fulla perenne, és un arbre que ens fa enlairar la mirada, que la seva fulla simplement es renova. Per tant, té moltes significacions, i en el cementiri és un arbre, això, que no només dona ombra, sinó que fa aixecar la mirada, fa mirar cap al cel, i doncs és molt, molt reconfortant.
1: Doncs escolta, ens quedem per aquí, fem un vol, no? A més, tenim ara mateix el luxe d'estar sols en aquest cementiri de Vilassar de Dalt. on contrasta molt aquest silenci sepulcral amb el so de la natura.
11: Sí, sí, sí, és un petit santuari natural on el verd contrasta amb aquest cel lluent de juliol que ens dona això, una pau, una calma, i em sembla que és la millor manera de tancar aquest cicle de santuaris naturals que tant m'ha agradat fer amb vosaltres.
1: Ha estat un plaer descobrir-los. Llàstima que ho haguem hagut de fer la major part de la temporada de l'estudi. Avui ens ha tocat una mica l'aire, però marxem amb una bona llista de santuaris naturals per descobrir.
11: Ah, sí, sí. Això
1: és el moment.
11: Sempre penso que cal gaudir del que tenim més a prop i de tant en tant donar-se un regal i sortir a veure espais que estan més lluny, com el Montsant, Montserrat, Núria, Montgarri, tants que hem visitat, que no deixen de ser també invitacions a gaudir de la natura i de tots els valors que aquesta natura atresora.
1: Josep Gordi, ha estat un plaer que ens hagis donat la mà per descobrir aquests indrets, aquests santuaris naturals. Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon estiu.
11: Igualment, bon estiu a tots vosaltres.
1: L'últim like de la temporada el volem dedicar a

0: plantejo l'abandonar la rancúnia com una pràctica que va molt de la mà del perdó. Està superlligat i penso que és quasi bé un acte d'amor cap a tu mateix, perquè... Vull dir, en un primer moment, quan algú pateix una situació traumàtica, és inevitable que ens sorgeixi el rancor, però ens sorgeix pràcticament com un acte de dignitat cap a nosaltres mateixos, com una protecció. Però amb el temps es converteix en un miratge de protecció. Realment, l'únic que fa és mantenir-nos lligat al passat que volem deixar enrere. I crec que això no ens fa bé.
1: De fet, tu dius que durant aquell temps analitzaves tot el que tu feies per trobar el motiu, no?, pel qual et tractaven d'aquella manera. Com et va afectar això en la construcció de la teva identitat?
0: Això, bueno, em va afectar moltíssim perquè sí, evidentment, en un primer moment, més que mirar els arquers, mirava la Diana. I crec que és un error que acostumem a cometre moltes persones, sobretot quan analitzem situacions, en el meu cas, doncs, d'assetjament escolar, sempre ho dic, no? Però que acostumem a dir, ostres, doncs aquesta persona, malauradament, va patir assetjament escolar perquè... I després posem sobre aquest perquè una explicació sobre la víctima, no? Doncs, o perquè era molt alt, o molt baix, o molt gras, o molt prim. I tractem de trobar-hi un perquè que, encara que sigui, en certa manera, explicatiu, pot semblar a vegades... justificatiu. I no m'agrada. A mi m'agrada girar l'enfocament i posar-lo sobre l'agressor i dir, doncs mira, potser aquesta persona va patir assetjament o va patir el que fos que patís perquè la persona que ho va provocar doncs tenia alguna carència, alguna qüestió que havia de sanar, perquè una conclusió a la que he arribat amb el llibre és aquesta, que ningú que se senti joiosament ple necessita mai rebaixar un altre per sostenir-se.
1: I en quin moment passes tu de pensar que el problema el tens tu mateixa a pensar que és ell, no? És a dir, deixar de justificar que ets tu qui dona motius perquè hi hagi uns agressors, sinó que aquests agressors tenen alguna carència.
0: Clar, és una situació difícil, no? Perquè quan ja t'has culpat a tu mateix tantes vegades i tractat de buscar les falles en tu mateix, vull dir, ningú és perfecte i tots tenim errors, però pel fet de no ser perfectes no ens mereixem, ningú es mereix passar per una situació d'assetjament. Vaig adonar també en part en el moment en què, ostres, quan jo tenia temps lliure... Mai se m'ha ocorregut, amb el meu temps lliure, en comptes de dedicar-me a llegir un llibre, a veure una pel·lícula, a fer esport, veure, a quedar amb alguns amics, en comptes de fer això, doncs, dedicar-me a crear grups de WhatsApp o per insultar una persona, vull dir, o crear-li perfils falsos a xarxes com ara Tinder o així. És una cosa que mai m'ha passat pel cap. Llavors jo penso, si algú li ha passat pel cap fer això cap a una altra persona, potser no... Vull dir, no crec que ningú es mereixi això. I no sé, va ser una mica aquest el punt d'inflexió de dir, ostres, potser el problema no està en mi, sinó en l'agressor, en els agressors.
1: De fet, ara parlaves de les xarxes. Aprofito per preguntar-te com es conviu amb, no sé si amb l'angoixa, si em permets, de saber que no hi ha cap espai segur, sí, no? Fins i tot quan surts de l'escola continua aquest assetjament a través de les xarxes socials.
0: No, totalment. Jo això ho he comentat moltes vegades perquè penso que el tema de l'assetjament escolar ha existit des de sempre, tot i que abans no se li anomenava com se li anomena ara, o no hi havia termes com els que utilitzem de bullying i de més, però sí que és cert que existia com una realitat. Però penso que amb el pas del temps ha evolucionat molt a formes quasi bé més perverses, en el sentit de com pertorbadores, de que abans era una cosa que es quedava dins dels murs de l'escola. I ja, doncs, quan acabava l'horari escolar, un marxava a casa seva i almenys tenia, doncs, un altre espai on sentir-se tranquil, un refugi o el que sigui. Però avui en dia és això, que hi ha pocs casos que conegui jo que m'hagin explicat d'assetjament que es limiti únicament a l'àmbit escolar, però per aquest tema, perquè en el moment en què tots portem un mòbil a la butxaca, fem que persones que ens puguin fer mal s'infiltrin doncs, en els jocs més íntims o on s'hauria de sentir més segur, com és ara, doncs, jo què sé, la seva habitació a casa seva. Llavors, jo penso que és molt perillós i s'ha d'intentar controlar i limitar al màxim possible.
1: Abans que... Perdona.
0: No, pel tema de les xarxes, per això, perquè estem sobreexposats constantment i ho dificulta.
1: I tant, i suposo que també planteja reptes a l'hora d'afrontar aquest bullying. Un bullying que abans parlàvem, no?, de tombar la truita, d'enfocar-nos cap als agressors, no sempre en la víctima, a l'hora d'intentar trobar el motiu, no?, pel qual es fa. Creus que algunes de les persones que et feien bullying a tu te'n feien per por a patir-ne ells?
0: Sí, de fet, ho explico en un dels capítols, perquè la manera en què està estructurat el llibre és una manera una mica particular. Cada capítol es dedica a un dels

0: presos. Mostrant una mica un arquetip, perquè m'he adonat que he trobat diferents patrons que s'identifiquen a diferents històries que he escoltat sobre el comportament humà. Llavors, cada arquetip, cada persona em deixa una lliçó de vida. I en un d'ells, justament, crec que és, diria, el capítol 6, no vull jugar, sí, el 6, és un en què tracto aquest tema, justament. El tema de la soledat. I és que, seguint la corrent de pensament de Simone Weil, l'ésser humà, en tant que és un ésser social, no? Com ens vislumbrava Hobbes, doncs estem destinats a unir-nos a éssers socials, a juntar-nos amb altres persones. I moltes vegades d'això pot néixer una por, que és la por a estar sol. Perquè sempre ho escoltem, no? I ho diuen a tot arreu, que és diferent estar sol que sentir-se sol. I un moltes vegades pot tenir por a que amb dues coses es juntin, suposo. Llavors, una persona que no sap estar sola o que no està còmoda en la soledat, amb si mateix, diguem, pot arribar a fer coses terribles només per encaixar en el grup. I entre elles està abandonar valors o principis que eren bàsics per a la persona o que se li havien inculcat. Llavors, és una de les coses que tracto, cap a la por a quedar-se fora o inclús a convertir-se ells en la següent víctima, un està disposat, no tothom, afortunadament, però un pot estar disposat a fer el que sigui. I en aquest cas, doncs, col·laborar de l'assetjament i participar-hi.
1: Ara que parles d'aquesta estructura, no?, tan curiosa del llibre, també hi ha un capítol que està protagonitzat per una persona que en un inici era amiga teva. No sé si fa més mal la traïció que el rebuig, a vegades.
0: Bueno, molts d'ells en inici eren amics. És que succeeix molt el que és la teoria del boc expiatori de René Girard, que és molt comú en la filosofia, en la psicologia, s'ha utilitzat moltes vegades per... Bueno, s'ha utilitzat, de fet, moltes vegades per parlar de l'Alemanya nazi, però en aquest context, que és, òbviament, totalment diferent, no? Però és una teoria que ens explica que passem per diferents etapes a nivell social en què, encara que siguin amics teus o persones amb les que ets molt propera, per la pròpia naturalesa de l'ésser humà, per el que René Girard anomena el desig mimètic, perquè tots estem orientats a tenir aspiracions similars, totes sempre envoltant els pilars fonamentals que són l'èxit, la fama, el que sigui. Com que tenim aspiracions a això similars, acostumem a generar conflicte o tensions internes dins de tota mena de grups socials. De tal manera que la crisi sempre evoluciona fins a un punt en què es converteix en un tots contra tots. L'única manera de salvar l'estabilitat social és passar a una fase de polarització unànime en què el tots contra tots es converteix en un tots contra un. I per fer això és necessari arbitràriament assignar una víctima. La víctima pot estar dins del grup o fora. Si està fora, simplement se li castiga. Si està dins, se li expulsa del grup i se li atribueixen tots els mals que es perceben. I això ho dic perquè no era només una, sinó que eren varis. Per tant, o sigui, la sort en la qüestió literària que m'ha ajudat a escriure el llibre és que, com que eren molts d'ells propers a mi, tinc molt context d'aquestes persones. Exacte, de les seves situacions familiars, de les seves situacions més personals, que evidentment no les exposo perquè no és el meu lloc exposar-les, però el fet de conèixer-les em fa tenir una visió més completa i més detallada del que pot estar portant aquestes persones a actuar com actuaven, o de quines eren les seves carències o incoherències i per què tenien els buits que tenien. Que potser altres vegades, quan ve d'una persona menys coneguda, potser no resulta més inexplicable.
1: Uh-huh. Elena, acabo preguntant-te breument per una altra visió de la situació, que és la de la teva mare. De fet, la podem llegir, en certa manera, en el pròleg del llibre. Com va gestionar ella tot el que et passava?
0: Bueno, ella ja ho exposa molt bé al pròleg, però sentia moltíssima impotència, perquè des de... Jo, clar, jo no soc mare, no? Però des d'una visió d'una mare m'imagino que ella únicament volia que parés tota la situació, volia posar-li un punt i final, i l'única manera que ella coneixia o sabia, o, i amb tota la raó, era parlar amb els pares, parlar amb l'escola, però desafortunadament, en el meu cas, no va tenir sort en aquests sentits perquè doncs, el centre acadèmic no va impulsar els protocols que corresponien, no es mobilitzava, no feien res, i el mateix amb els pares d'aquestes persones, pues, o ho negaven, o no sé. Llavors, evidentment, sentia molta impotència amb la situació, però jo, de tota manera, agraeixo moltíssim tot l'esforç que hi va posar i el fet de que sempre em recolzés i estigués al meu costat i pogués ser l'ombro, diguem, en el que plorar i en el que recolzar-me.
1: Tot això i molt més és el que trobareu a Sin Rencor, El acoso y los límites de la resistencia, el llibre publicat per l'editorial Diéresis que ha escrit l'Helena de Juan García. Helena, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Gràcies per les teves reflexions i per escriure
0: igualment
1: aquest llibre. Una abraçada. Abans d'acabar, us regalem una última també recomanació literària de la mà de Concha Parramón.
2: Stefan Zweig, un dels escriptors i pensadors més lúcids del segle XX, torna a interpel·lar-nos des de Missatges d'un món oblidat. El volum recull textos del període d'entreguerres que, tot i tenir més de 80 anys, ressonen amb una actualitat inquietant. El primer assaig, escrit el 1914, colpeix per la seva vigència. Descriu angoixes col·lectives i lògiques de guerra que recorden massa el conflicte d'Ucrània. Malgrat referir-se a la Primera Guerra Mundial, Zweig hi detecta ja els símptomes d'una Europa fracturada. Brillant és la seva relectura del mite de la Torre de Babel. Per l'autor vienès, la discòrdia neix quan ningú no capta la veu dels altres i de la incomprensió neix la fúria entre els homes. D'aquí extreu una tesi central. La humanitat només assoleix grans fites quan fa pinya. Aquesta idea vertebra els dos articles que dedica el 1934 a la història europea. Zweig defensa la unió dels pobles del continent com a única via per evitar noves guerres i garantir el progrés. Segons ell, nacionalisme i internacionalisme s'han neutralitzat durant segles, ajornant la germanor pendent. La seva crítica a les pàtries és frontal i cita a Goethe. La pàtria per al pensador imparcial, per aquell a qui sap enlairar-se per damunt del seu temps, no es troba enlloc i es troba arreu. El paisatge més provocador, però, és la seva visió sobre l'ensenyament de la història. Per Zweig, res no defineix millor la posició política, personal i moral dels joves que estudiar el passat. Reclama menys glorificació de guerres i conqueridors i més èmfasi en les grans fites civilitzadores de la humanitat. Zweig no defrauda. Cada pàgina és un repte intel·lectual. Els seus textos no només es llegeixen, obliguen a pensar i a qüestionar-se. Més de 8 dècades després de la seva mort, els deures que ens posa continuen pendents.
1: I fins aquí aquesta temporada de Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa quan vulgueu a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i, finalment, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem. Ho farem al setembre, com sempre, amb nous temes, amb més protagonistes. Així que només ens queda agrair-vos que ens heu acompanyat al llarg d'aquesta temporada i desitjar-vos que passeu un molt bon estiu.
3: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
4: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
5: De Tastets de llengua.
6: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adon quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picor, no et gratis. Si et grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió, diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratar la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picor i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: No hi ha distància, és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 1:45 del migdia al 96.3 de la FM.
2: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
5: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 1:45, reemissió a 9:15 del vespre. Tastets de llengua.
6: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adon quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picor, no et gratis. Si grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió, diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratar la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picor i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Moments d'òpera.
1: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Malgrat el sonat èxit que va tenir a Londres, la d'avui és una de les òperes menys conegudes de Verdi. Es tracta de I Masnadieri.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: I Masnadieri, és a dir, Els bandolers, és una òpera dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Andrea Maffei, tot i que basat en Die Rauber de Friedrich von Schiller. L'estrena va ser al Her Majesty Theatre de Londres el 22 de juliol del 1847. El 23 de maig del 1848 es representava per primer cop a Catalunya, en aquest cas el Teatre Principal de Barcelona. Els personatges principals que intervenen en aquesta òpera i Masnadieri de Verdi són Massimiliano, el comte de Mur, un paper per baix, Carlo és el seu fill i hereu, un paper per tenor, Francesco és el fill petit de Massimiliano, un paper per baríton, Amàlia és una neboda òrfana de Massimiliano que ha d'interpretar una soprano, Arminio és el camarlenc al servei del comte, paper per tenor, també destacarem la part de Rola, que és el company de Carlo, paper per baríton. L'any 1842, Benjamin Lumley va posar-se al capdavant de la gestió del Her Majesty Theatre de Londres, seu tradicional de l'òpera per a italiana a la capital anglesa. Tres anys després s'hi va estrenar l'òpera Hernani de Verdi, el que va constituir la primera representació britànica d'aquesta òpera. El gran èxit que va tenir Hernani a Londres va convèncer Lumley de l'oportunitat d'encarregar una nova òpera al compositor, que aleshores era un valor emergent en el món de l'òpera italiana. Una òpera, en aquest cas, clar, per ser estrenada, fer una estrena absoluta, diguéssim, a Londres. Verdi va acceptar l'encàrrec i la producció va ser programada per l'estiu del 1846. Malauradament, la salut de Verdi es va ressentir i l'estrena va haver d'ajornar-se fins l'any 1847. Durant la convalescència, un dels millors amics de Verdi, Andrea Maffei, un distingit poeta que havia traduït a Shakespeare i Schiller a l'italià, va suggerir que Macbeth de Shakespeare i Die Rauber de Schiller podrien esdevenir uns bons temes operístics per poder treballar amb Verdi. El mateix Maffei va treballar en el llibret basat en el tema de Schiller, que en italià va rebre el nom de I Masnadieri, Els bandolers, mentre que un dels habituals llibretistes de Verdi, Francesco Maria Piave, va ser l'encarregat de proporcionar la versió operística de Macbeth, una altra òpera d'aquell 1847 i que va esdevenir absolutament revolucionària. La intenció original de Verdi era estrenar I Masnadieri durant el carnaval de 1847 a Florència i deixar el Macbeth per Londres. El fet és que no es va poder trobar per Florència cap tenor adequat pel paper de Carlo i, conseqüentment, Verdi va decidir acabar primer Macbeth i després concloure I Masnadieri, en aquest cas, per Londres. Així doncs, Verdi va abandonar Itàlia a finals del maig de 1847 amb l'òpera londinenca acabada, llevat de l'orquestració, que el va mantenir ocupat fins a l'inici dels assaigs. El repartiment per l'estrena del 22 de juliol del 1847 va ser de qualitat, podríem dir, internacional, en particular presentant-se en la seva primera temporada a Londres la famosa soprano sueca de coloratura Jenny Lind, que va ser l'encarregada de crear el paper d'Amàlia, la protagonista de l'òpera d'avui. La reina Victòria i el príncep Albert van assistir a l'estrena acompanyats pel duc de Wellington i els més destacats membres de l'aristocràcia britànica i de l'alta societat, que va ser capaç d'aconseguir una entrada perquè hi havia realment una altíssima demanda. Després de molta pressió, Verdi a més va accedir a dirigir ell mateix l'orquestra en el dia de l'estrena, la qual va ser un gran triomf tant de públic com de crítica. Malauradament, aquest èxit inicial no va tenir continuïtat, potser almenys parcialment per les inconsistències i els excessos del llibret que avui podrem descobrir. Però per conèixer bé aquesta òpera i, com és habitual, conèixer també els moments musicals més rellevants creats per Verdi, hem de situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici del primer acte d'I Masnadieri de Verdi ens situem a una taverna a les fronteres de Saxònia. Durant una pausa en els seus estudis a la Universitat de Dresden, Carlo, el primogènit del comte Massimiliano, s'ha enrolat en una banda de trecadors de camins i assassins que aterra la zona amb robatoris i extorsions. No obstant això, es mostra cansat d'aquesta vida de depravació i somia en tornar a casa amb Amàlia, la seva encisadora cosina, de qui n'està enamorat. Està esperant resposta d'una carta que va enviar al seu pare en què demana perdó per les seves malifetes. Rola i els altres bandolers arriben amb la tan esperada resposta, però l'alegria de Carlo aviat es torna en angoixa i preocupació quan s'adona que la carta no és del pare, sinó del seu germà menor, Francesco, que l'adverteix que no torni a casa perquè el pare, en lloc de perdó, vol castigar-lo i desterrar-lo per sempre. Carlo és Franco Bonisoli, el dirigeix Richard Boninch amb l'orquestra de la Welsh National, una gravació de l'any 1983.

Després d'aquesta escena, Carlos renuncia a la seva vida anterior i jura romandre amb els seus nous camarades la resta de la seva vida. Els bandolers, veient el seu compromís, l'escullen com a nou cap de la colla. Per la seva banda, Francesco es felicita per haver pogut interceptar la carta del seu germà al pare, Salvador, que Massimiliano segurament l'hauria perdonat. Ara, com a únic hereu, ja no hi ha cap obstacle que s'interposi en la seva ambició d'accedir al poder i a les propietats familiars, i a més ha ideat un pla per accelerar la mort del pare. A més, Francesco obliga a Arminio, camarlenc del comte, a disfressar-se com a soldat recentment arribat amb la tràgica notícia de la mort de Carlo i cantant la cabaleta Tremate o Misere. Francesco és el baríton francès Matteo Manuguerra.

Per la seva banda, Amàlia vigila el comte, que està malalt. Ambdós pensen amb afecte en l'extraviat Carlo. Òbviament, aquesta escena serveix també com a presentació de Carlo i Amàlia. Ella canta Los guardo a Vea degli Angeli en la veu, ni més ni menys, que de Joan Sutherland.

Francesco introdueix el disfressat Arminio a l'habitació. Arminio explica com va lluitar amb Carlo en les files de l'exèrcit del rei Frederic en una batalla per la ciutat de Praga i com el va veure ferit de mort. La darrera cosa que va fer va ser escriure un missatge al damunt de la làmina de la seva espasa on, assegura, concretava el seu desig que Amàlia i Francesco s'unissin en matrimoni. Evidentment, aquesta història és totalment falsa. Amàlia i el comte queden, però, completament abatuts, no saben la realitat. Massimiliano sembla estar a punt de morir, de fet, del disgust. I Amàlia surt d'escena en un atac d'histèria deixant a Francesco exultant, gaudint del seu triomf. Massimiliano Samuel Rami, Amàlia Joan Sutherland, Francesco Matteo Manuguerra i Arminio Arthur Davis.

seguim els moments d'òpera, situats ja a l'inici del segon acte d'Imas Nadieri de Verdi. Han passat uns quants mesos des de l'escena anterior i Amàlia es dirigeix a pregar a la tomba del comte. S'escolta en la distància el soroll d'un banquet ofert per Francesco, el nou comte. Arminio ha seguit Amàlia des del castell perquè sent remordiments d'haver participat en la perversa estratagema de Francesco. Només revelar a Amàlia que tant Carlo com el comte estan encara vius és descobert per Francesco i obligat a abandonar l'escena. Sutherland és de nou Amàlia, mentre que Arminio és Arthur Davis.

Ara arriba Francesco amb la intenció de demanar a Amàlia que es casi amb ell, ignorant que ella ja sap tota la veritat. El menyspreu d'Amàlia li provoca un atac d'ira i violència. Amàlia simula un canvi d'opinió i l'abraça, però només amb la intenció de robar-li la daga i atacar-lo, abans de córrer a refugiar-se dins del bosc. En saber que Carlos segueix viu, Massimiliano li expressa el seu menyspreu a Francesco. Ho canten Samuel Rami, Mateo Manuguerra i Joan Sadalán. Per tant, els personatges de Massimiliano, Francesco i Amàlia, respectivament.

Després d'aquesta escena, Rol ha estat capturat a Praga i els bandolers esperen el retorn del seu cap, Carlo, que ha anat a rescatar-lo. El rescat ha estat un èxit, però Carlo ha fet cremar part de la ciutat i ara un grup de ciutadans armats han sortit a buscar-lo. L'escena conclou amb Carlo esperonant la seva colla de bandolers a lluitar com a llops per poder salvar-se.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte d'Aimes Nadiri de Verdi. Seguim aquí als Moments d'Òpera. Els bandolers canten el plaer de la seva vida criminal. Es troben al mateix bosc on s'ha refugiat Amàlia. Aquesta no reconeix el seu estimat Carlo quan se li acosta. Carlo li explica quina és la seva identitat sense esmentar els seus camarades i es produeix una feliç reconciliació. A més, Carlo es mostra horroritzat en assabentar-se del fracassat intent del seu germà d'atacar la virtut d'Amàlia. Amàlia és de nou Sutherland, mentre que Carlo l'interpreta Franco Bonisoli.

Carlo, ara sol, contempla el seu negre futur. Pensa en suïcidar-se, però decideix que ha d'acceptar el seu trist destí i viure en la soledat i la misèria, rebutjat per la gent decent. Arminio entra cautelosament i s'acosta a unes ruïnes pròximes. En sentir una veu dins de les ruïnes, Carlo s'acosta a investigar i descobreix la pàl·lida figura del seu pare. Massimiliano no reconeix el seu fill, però tot i això li explica com Francesco va intentar enterrar-lo després del seu col·lapse provocat en assabentar-se de la mort de Carlo. Afortunadament, Arminio el va salvar i el manté amagat en aquestes ruïnes ocultes en què Carlo l'ha trobat. Carlo deixa son pare i crida la seva colla de bandolers per prendre el castell i castigar el seu malvat germà. Ho canta ara el tenor alemany Jonas Kaufmann.

0: Quart i darrer acte de l'òpera i masnadiari de Verdi, Francesco es desperta després d'una nit de terribles malsons provocats pels remordiments. Convoca el mossèn del poble, però aquest rebutja atorgar-li l'absolució atesa la crueltat natural dels seus crims. En aquest moment s'escolta l'atac dels bandolers contra el castell. Francesco s'afanya a sortir a la lluita, jurant que serà capaç de desafiar el mateix foc de l'infern. Massimiliano lamenta la mort de Carlo, incapaç de reconèixer el seu estimat fill en la persona del jove que té davant seu, i beneeix l'estrany desconegut que li ha salvat la vida. Els bandolers reapareixen i informen que no han estat capaços de capturar Francesco. Això satisfà Carlo, que pensa en canviar els seus plans. En aquest moment arriba Amàlia, arrossegada pels bandolers. Carlo es veu forçat a admetre davant d'ella i del seu pare el seu plaer de cap de colla dels lladres. Massimiliano expressa el seu horror i la seva desesperació, mentre que Amàlia declara que, malgrat tot, continua estimant-lo i que desitja quedar-se al seu costat. Tot i que Carlo desitja canviar el seu destí, també ha fet jurament d'aliança permanent amb la colla de bandolers. No pot, doncs, permetre's arrossegar la dona que estima aquesta vida de degradació i amargor, i tampoc pot evitar el seu propi i desgraciat destí. Resol aquesta paradoxa apunyalant Amàlia fins a la mort. Després, Carlo abandona l'escena a la recerca de la seva pròpia mort. I aquest terrible i bèstia final és el de l'òpera i masnadieri de Giuseppe Verdi. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a iCat. FM, app i 3Cat.